0: a ningú. I Bruce Springsteen omple arreu del món on va. Clar, per això dic que és que ja porta 18 milions, quasi 19, en 4 setmanes. Tocant pràcticament a Super Mario Galaxy, que en la seva setena setmana porta 20 milions i mig, però aquí és on també vull dir, al marge de la pel·lícula en si, hem de parlar d'un gènere que és Santiago Segura. Perquè, clar, que la seva pel·lícula en 10 setmanes hagi fet 28 milions, quan estem parlant d'èxits descomunals, és veritat que és a tot el món, Michael i Super Mario Galaxy, no? Però que demostra que s'ha d'estudiar com un fet a part, com, sí, una, com una cosa a part. Santiago Segura, aquest punt se li ha de dir, escolta, chapó, sí, a que has creat el teu gènere, i ja està.
1: Sí, y además que tiene más miga de la que parece, porque la peli es la peli que es. Es decir, si fuera el Torrente 1,
0: sí.
1: Hasta podría hacernos más gracia, pero es que es otra cosa muy diferente al Torrente 1. Y que haya conseguido esa recaudación, desde luego estoy totalmente de acuerdo que sería motivo de estudio serio de qué es lo que ha hecho disfrutar tanto a la gente y ha llamado tanto la atención de la gente. Yo creo que sería un estudio interesante si fuera un estudio serio y solvente.
0: Sí, sí, des del punt de vista de confluència de molts factors, no? Sí, és a dir, polític, sí. De cameos, bueno, una sèrie de coses que des d'un punt de vista, doncs, igual que s'estudia les empreses, no? Els casos d'èxit i tal, doncs que crec que seria que mai és una sola cosa. Després la gent es creu que, per exemple, no? Tipo, jo que sé, el CEO de Apple o el CEO de tal, és que era, no, mira, se li van conjuntar moltes coses, molts cops a l'equip, al no sé què, saps? Vull dir, una sèrie de factors, i el que estava davant és el que s'han dut després tots els mèrits quan va bé, i el que s'equivoca l'acomiaden, no? Vull dir que a vegades hi ha moltes coses d'aquestes, que jo sempre sóc molt anti, és que esta persona se hizo a sí misma y llegó ya sola al estrellato, no, miri. Normalment s'ha trepitjat molta gent que estava pel camí, vull dir que, i en política, per exemple, passa també, no? Vull dir que, però clar, s'ha de reconèixer que és un cas a estudiar. El que em sembla clar és que Michael hagués aguantat una cinquena setmana en el número 1 si no fos perquè, no tant perquè arriba Mandaloriano, sinó perquè arriba Grogu. I Grogu, fins Carlos Boyero, que va dir que no entenia què anava a fer veient la pel·lícula, li va caure simpàtic. Mira si està despistat, Pablo, al Boyero, que deia, diu, li deia al Francino, tu t'acordes d'ese sabio que era... com Yoda se llama, no? Vas una mica atrasat, vull dir, jo crec que la gent, que tu no ho sàpigues, té un passe, però que la gent sap qui és Grogu i sap qui és Yoda, és que a vegades ja, a mi em fa riure molt, però ja patina una mica, Pablo.
1: Sí, sí, sí. Estem bueno, d'acord. Nos vamos haciendo mayores.
0: Sí,
1: todos.
0: Exactament. A veure
1: sí,
0: què passa.
1: Te doy toda la razón que va a revolucionar la taquilla, vamos, clarísimamente, por la cantidad de cines en las que se ha estrenado, 240, y por lo que os comentaba antes, ¿no? De que ha anticipado un poco ya la recaudación estrenándose un día antes del resto de los estrenos. Y bueno, The Mandalorian and Grogu, que es el título original de esta peli, que llega ahora a las pantallas. A los que habéis seguido la serie de Mandalorian en el canal de Disney, pues yo creo que no os va a sorprender demasiado, pues una continuación en realidad las aventuras.
0: Es como
1: ¿no?
0: la temporada final, o como si quieres, yo creo que una temporada sí. una peli.
1: Viene a ser como una especie de episodio largo.
0: Sí.
1: Tampoco os penséis que es... a mí me sorprendió, porque yo pensaba que al ser, bueno, dentro del universo este de Star Wars, lo dirigía el Jon Favreau, que es un director, bueno... nunca destaca demasiado, pero bueno, es de estos que es correcto.
0: Home, los de Iron Man, tenían las
1: ideas. Pero bueno, sin no es que tenga un talento natural, pero que es solvente, sabe sacar adelante ese tipo de proyectos. Y pensaba que tendría como más empaque, ¿no? Pero tampoco me pareció, fíjate que sea una peli que hayan hecho con un despliegue de medios espectacular. Está muy bien hecha, es muy correcta, todo lo que tiene que ver con naves espaciales, con monstruos, etcétera, pues...

0: només ens crida l'atenció i ens hi fixem, i hi ha períodes històrics, i hi ha moviments, sinó que es tracta de poder observar i treure'n conclusions i aprendre com ha anat evolucionant tot. I això ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: En aquest cas, avui em deies, Òscar, que veurem que les coses, quan pensem que tenen un final, no acaben mai, no? Sempre segueixen d'alguna manera evolucionant, oi?
1: Doncs sí, mira, a mitjans del segle XIX, el seu text programàtic, Karl Marx i Friedrich Engels, el manifest del Partit Comunista, van dir allò que un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunisme. Uh-huh. Deien que era un fantasma que estava arribant. Uh-huh. En realitat, mai va arribar del tot. Uh-huh. Perquè el comunisme, si ens posem estrictament parlant, el comunisme, estrictament parlant, mai ha existit. Uh-huh. Hem tingut etapes de socialisme. Uh-huh. Hi ha alguns pics de el que, per exemple, la Unió Soviètica va ser la dictadura del proletariat, però la societat utòpica comunista mai va existir, mai uh-huh. va arribar. Uh-huh. Diguéssim que els moviments comunistes es van quedar, com a molt, a mitjans de camí. Uh-huh. No van arribar, entre altres, la meitat del camí. Però, clar, avui en dia hi ha els partits comunistes, amb qui se'n recorda d'ells, òbviament. Uh-huh. Ja el tema, diguéssim, ha evolucionat cap a altra manera. Però sí que hi ha un fantasma, darrerament, en els darrers anys, que sembla nou, però no ho és tant. Uh-huh. I és que, clar, per entendre el present, històricament parlant, que és el que sempre s'ha interessat en aquesta secció, hem de mirar cap al passat.
0: I tant.
1: I comprendre com hem arribat a una situació actual, i actualment estem vivint, doncs, això, el que es diu l'auge de l'extrema dreta. Mm-hmm. Jo diré que no és l'auge de l'extrema dreta, és el retorn, que mm-hmm. és diferent. Mm-hmm. No és el retorn del Jedi,
0: correcte,
1: és evident. Però sí que és veritat que l'ultradreta mai ha desaparegut del tot. Mm. I aquest tema en particular, i així comença el seu llibre, tenim avui a Anna López Ortega. Molt bona nit.
2: Bona nit a tothom.
0: Gràcies per passar pel programa. Benvinguda.
1: Anna, el teu llibre, justament, l'extrema dreta en Europa, publicat per l'editorial Tirant, l'editorial valenciana, a la seva col·lecció de Tirant Humanidades, el 2025, tu comences ja carament dient-ho. És a dir, que en realitat el fantasma de l'ultradreta no és que hagi marxat, no és que hagi arribat, és que en realitat mai ha marxat.
2: Exactament. Avui el que estem veient és el fotograma d'una pel·lícula que va començar des dels marges del sistema al final de la Segona Guerra Mundial fins a l'actualitat. I és que en aquest fotograma comença ese 26 de desembre del 46, quan en la Itàlia d'avui de la Meloni naix el primer partit postfeixista en Itàlia, que és l'MSI, en la que ella va militar en les seves joventuts, no? I continua en els anys 70 en Le Pen, i avui ja podem dir que és l'actor polític que més condiciona les decisions polítiques i el debat públic. De què parlem i en què marc parlem? Sense oblidar que ja ha governat durant 16 anys en la Hongria d'Orbán, 8 anys en Polònia, ara mateix 3 anys en la Itàlia de Meloni, i un 26% d'europeus van votar a partits d'extrema dreta en el Parlament Europeu en juny de 2024. Mm-hmm.
1: És a dir, que estem parlant d'unes xifres actuals que són per fer-nos pensar. Òbviament, nosaltres, a la nostra secció, no parlarem de política, parlarem d'història, però és que la situació política actual que podem veure a tota Europa en general ens porta a parlar això. Final de la Segona Guerra Mundial, 1945, els dos grans moviments feixistes que va haver-hi a Europa, tant el feixisme italià com el nazisme alemany, van ser derrotats militar i políticament, sobretot militarment, i es van convertir en reductes. Però, Anna, són reductes que, com bé deies ara, amb el Movimiento Social Italiano fundat el 46 i amb els hereus del partit nazi, són moviments que, encara que fossin residuals durant pràcticament 3 dècades, van continuar existint a les respectives societats italiana i alemanya.
2: Exacte, perquè és que el feixisme i el nazisme tenia una cultura política basapada en democràcia després de la Segona Guerra Mundial. Això ho descriu molt bé l'historiador Tom Judd en el seu llibre de més de 600 pàgines de postguerra, il·lustrant dos dades, no? 45 dels 120 membres de l'Orquestra Filarmònica de Viena eren nazis, mentre que, per exemple, en la de Berlín era únicament tenim el carnet

0: de partit nazi 8 membres, no? Per tant, esa cultura política estava agazapada en democràcia perquè eren marginals, perquè es condemnava, però a mesura que esos malestars s'han convertit en estructurals en les democràcies relacionades en qüestions econòmiques, socials, polítiques, de les grans ideologies que també han provocat una gran desafecció en la ciutadania, ells s'han presentat a la ciutadania com la tercera opció. Ni dreta ni esquerra, solament queda, en el cas espanyol, solo queda Vox.
1: Sí, però que fins i tot en el cas espanyol, quan parlem de Vox, que és un partit així una mica polièdric, en el que hi ha un desencant respecte al PP, però és evident que s'ha omplert dels que abans eren aquells per dir-ho, cocodrils caimans del búnquer franquista, i avui en dia Vox, que no és que parlem avui en dia de Vox, però és veritat que Vox, a diferència, per exemple, els partits que han ressorgit a Itàlia o Alemanya, sí que té una història més recent a partir de la mort de Franco, però això fa 50 anys.
0: Sí, clar, és que quan nosaltres estudiem a l'extrema dreta espanyola hem de diferenciar dos tipus. La que naix en democràcia, que recordem que el Blas Piñar va tindre representació al Parlament, després tenim una extrema dreta que ja intenta europeitzar-se, com és el d'Espanya 2000, democràcia nacional, però que són marginals políticament i socialment. Però després arriba Vox, que com heu explicat molt bé, és una s'independitza del Partit Popular, però ese franquisme sociològic que vivia en el PP, que era el partit atrapalo todo o catch all, com diria més polític, el màxim representant era l'Ortega Smith i esos satèl·lits que celebraven el 18 de juliol o efemèrides del franquisme. I és una diferència respecte a les extremes dretes que van néixer molt abans, el Le Pen en el 70 o la italiana en el 46. Per què? Perquè ells entenien que per a governar havien de desmarginalitzar-se i desdemonitzar-se. I això significava renunciar a tot allò que sonara feixisme o nazisme. Recordem, el cas paradigmàtic que estudiem és el de la Marie Le Pen. El seu pare, que era el fundador, va dir que les càmeres de gas era pues, com una anècdota, i en canvi ella, per a ficar-se el traje de la governabilitat, va matar al pare políticament, va tirar del partit, i quan qualsevol dels seus dirigents creua esa línia roja, ella directament, i sobretot el seu delfí, Johan Bardella, fica un mur, perquè saben que la governabilitat en França passa per ese mur contra el feixisme, encara que els grups i crepúscules d'extrema dreta que existeixen també i violents a França acaben votant-la.
1: És curiós, per exemple, perquè mira, també l'actualitat al final es marca una mica l'agenda, que és curiós aquesta setmana, quan parlem de partits d'ultradreta que, diguéssim, que també ho comentes al teu llibre, que s'han flexibilitzat, s'han maquillat, s'han obert, diguéssim, cap a la societat, i no deixa de ser paradigmàtic, per exemple, que el gran hermano VIP italià, aquesta setmana, qui ha guanyat a Itàlia aquest concurs, aquest programa, aquest reality show, ha sigut justament la neta de Mussolini, Alessandra Mussolini, la qual cosa li dona una visibilitat que segurament, quan ella era eurodiputada, mai va poder aconseguir.
0: Exacte. El gran triomf de l'extrema dreta és la seva normalització. És a dir, abans tenim els casos tant de França, Itàlia o Espanya, que eren persones que estaven al marge del sistema, inclús la imatge que tenim del violent, de l'esquini neonazi, però què han fet? Esa normalització ha passat per ficar-se el traje de jaqueta, per incorporar a les dones, per incorporar a la classe pues, també política, educativa, universitària, i per això és una de les claus que explica per què en França i en Itàlia, sobretot, ja governen. Perquè esa normalització és algo que en Espanya, per exemple, ha tardat més una mica. Però, clar, soy uno de vosotros, funciona molt bé.
1: Parlant de que aquests partits polítics, aquest fantasma de l'extrema dreta mai s'ha marxat del tot. De fet, podríem dir que no podem parlar d'un auge pròpiament dit, sinó d'un
0: retorn. No, de fet jo parlaria de ja estan en la fase de

0: institucionalització, sí, sí, per el poder que tenen ja des del punt de vista institucional i polític.
1: Mm-hmm. Però aquesta arribada, diguéssim, al poder, aquesta institucionalització no ha sigut, diguéssim, de la nit al dia. És veritat que els darrers 15 anys, sobretot al llarg de tota Europa i més enllà d'Europa, doncs estem veient l'arribada al poder d'una manera cada cop més, diguéssim, desinhibida d'aquests partits feixistes, o podríem dir partits d'ultradreta, per no fer servir l'etiqueta feixista, sí, que moltes vegades s'utilitza de manera gratuïta. Doncs aquesta extrema dreta li ha costat moltíssim temps. De fet, podríem dir, Anna, que fins pràcticament la dècada dels 70, amb la crisi econòmica, és quan no comencen, diguéssim, i per dir-ho en castellà, a somar la petita.
0: Totalment d'acord. És a dir, com t'he dit, en el 46 l'MSI, en el 56 en Àustria, però no és als 70-80 quan comencen esos malestars i aquestes crisis econòmiques que no són resoltes per els partits que estan governant. I sobretot perquè fins als anys 70-80, especialment a la influència del laboratori de la nova dreta d'Alain de Benoist de França, no renuncien a algo que era propi dels anys 40 i 50, que era la violència. Mm-hmm. Eren partits postfeixistes que no renunciaven a la violència i que impugnaven la democràcia.
2: Clar.
0: Per tant, clar, això era impensable, obtindre representació política i electoral. Tenim esa segona onada en els anys 70 i 80 que comencen a incorporar un llenguatge que apela a persones que ja comencen a estar decebudes per conseqüències econòmiques, França, Països Baixos, Itàlia, nord d'Europa, i comencen ja a formar part del debat públic i polític. Però ja el gran pas és en l'any 2000, i especialment s'accelera en l'any 2010 per les crisis que hem tingut tant a Europa com a Estats Units, i l'acceleració total són dos fets. 2016, el Brexit, que confirma que l'extrema dreta pot aconseguir el seu objectiu, que en el cas de Regne Unit era marxar-se de la Unió Europea, i la victòria de Donald Trump. Aquest és el punt d'inflexió que fa aquest resultat que hem comentat al principi, no? Aquest 26% d'europeus que han votat en partits d'extrema dreta, per a que tinguem una referència, fa 20 anys no superaven el 10%. No? Hi ha una fase d'acceleració per qüestions internes de cada país, esa crisi econòmica, social i política, i també factors externs, un Donald Trump que accelera esa nova forma d'entendre i practicar la política que l'extrema dreta copia tant cada dia en la pràctica política com en les campanyes electorals.
1: Hi ha un concepte que has mencionat abans, i els que ja tenim, ja comencem ja això, per dir-ho en castellà, i em sembla que tots tres som d'una generació més o menys similar. Tots recordem quan érem petits les imatges de televisió quan sortien grupuscos d'ultradreta, que això, la manera de vestir, sobretot la violència que feien servir. Avui en dia, diguéssim...
2: Que era el concepte que en teníem de skins, però que també era un concepte que estava associat també, per exemple, als equips de futbol, a les aficions.
0: Sí, exactament. Els nostres filtres comencen en els anys 90 en el futbol, i ahí és quan l'extrema dreta comença també a captar a militants en el futbol, en la boxa, són els espais propis de l'extrema dreta, pues, això, dels partits d'Espanya 2000 i Democràcia Nacional.
2: I a més és això, no? que hi ha com una... poso cometes, desmilitarització, no? Diguem-ne, d'aquests corpuscles que fan, doncs, que el que havien sigut abans enfrontaments molt violents entre aficions, no? Quan d'aquests ultres, no? Quan hi havia, doncs va haver certs valents i valentes que van dir, escolta, això ho hem de treure del futbol, i es va aconseguir. Per tant, sí que hi ha hagut això, però clar, l'essència sí que possiblement d'aquesta violència retinguda possiblement segueix estant en mateixa proporció, no?
0: Està inclús més, perquè algo que ha aconseguit l'extrema dreta és que quan els seus discursos ja estan en l'esfera política i pública, és a dir, el que diu, per exemple, Vox, sí que coincideix en molts crepúsculos d'extrema dreta, de l'Espanya, blanca, ària, d'aquest discurs antimigració, de antipolítica i vot protesta que comparteixen, pues això fa que estiguem més envalentonats. I això s'aprofita especialment no solament en el futbol, sinó que ho vam veure al País Valencià a l'octubre de 2024, quan es van perpetrar esos actes de violència en la Dana, en la que n'hi havia molts ultres, i que Santiago Abascal els van parar jurídicament.

0: tenen de manera gratuïta, o quan veiem els agitadors polítics que són equiparats com periodistes, no? Per tant, encara que estan en l'àmbit i en l'òrbita de Vox i no formen part de la seva estructura, sí que és el mateix ecosistema a nivell de discurs, i és un discurs que sabem que és molt efectiu en les xarxes socials. I de fet, si vos recordeu les manifestacions contra l'amnistia en la seu del Partit Socialista en el carrer Ferrat, va ser la primera volta que van veure a tota l'extrema dreta, tant la de traje de chaqueta i corbata com la del carrer, unida. Va ser una fotografia on estaven des dels més d'extrema dreta propis de la Falange, els del Núcleo Nacional, a Vox, formant part d'aquesta manifestació en contra del govern per el tema de l'amnistia.
1: I a més amb uns grups com els que mencionava, per exemple, la Falange i companyia, que fins fa, bueno, de sempre, pràcticament des de les primeres eleccions democràtiques i al llarg dels anys 80, sempre s'havien reduït a residus, grups residuals de la societat, que encara fins i tot, diguéssim, que de tant en tant havien de maquillar el seu vocabulari per no ser, diguéssim, el que avui en dia il·legalitzats. Mentre que resulta que a nivell, no només espanyol, podríem dir que a nivell europeu en general, aquesta ja falta d'escrúpols, aquesta idea de que ja no cal que tinguem que amagar-nos, ja no cal que tinguem que fer servir eufemismes, cada cop va més, i diguéssim que de vegades dona la sensació, que també hauríem d'analitzar si aquesta sensació una mica potser sobredimensionada, d'escoltar cantos de guerra de los años 30 y 40.
0: Sí, exactament. Així tenim sempre un debat que l'han estudiat politòlegs holandesos com Cas Mude, que diu, li donem massa atenció a aquest tipus de discursos que són minoritaris en realitat, però que a nivell de noticiabilitat poden atraure al gran públic. És un gran debat. Jo sóc partidària de la via en el centre i està en el punt intermig està la gran virtut. És a dir, hem de parlar d'ells, però no com ells volen que parlen i en el marc que ells volen que parlen. Clar que hem de parlar de que hi ha partits polítics inscrits en el Ministeri d'Interior, que és la Falange, que es presenten les eleccions, del seu tipus de discurs, però no hem de sobredimensionar-los i hem de contextualitzar-los i explicar el tipus de discurs, perquè si no el que passa és que li donem una publicitat gratis, que és el que ells volen.
1: Sí, sí, absolutament. De fet, també hauríem de pensar potser una miqueta més que en sobredimensionar el llenguatge que utilitzen o la força que vulguin tenir, és intentar comprendre quines són les causes, que comprendre no vol dir entendre, simplement, i tampoc vol dir, òbviament, justificar, però sí comprendre, històricament parlant, quines són les causes que han fet que aquest fantasma del passat que semblava abandonat hagi tornat. Una paraula ha sortit abans en la nostra conversa, que ha sigut el malestar. Però és un malestar que no ve d'ara, ve de possiblement ja als anys 70 i 80.
0: Clar, és que són esos malestars estructurals contra el sistema, contra la democràcia, contra el sistema neoliberal que s'imposa de facto en el consenso de Washington i que fa que les desigualtats s'amplien, i especialment en les classes i en les rentes més baixes, i que se sumen altres tipus de malestars culturals, esa reacció cultural d'una part de la població, especialment barons, blancs i de classe treballadora i cada vegada més joves, que no entenen per què l'expansió i la consolidació de drets de les dones, persones homosexuals, van a canviar el seu nivell de vida. També el tema de la precarietat de l'habitatge, és el que tu parlaves. És a dir, hem d'entendre quins malestars estan avui i quins hem heredat i no hem resolt, i que ells li donen una solució fàcil i poden atrapar vots perquè la gent pensa que no hi ha alternativa. Com diria la Margaret Thatcher, no? There is not alternative.
1: I a més que també, normalment quan parlem de l'ultradreta, sempre ho focalitzem una miqueta en el cas espanyol, òbviament, perquè és el que tenim més a prop. Però que si mirem una mica a la panoràmica europea i fins i tot fora d'Europa, veurem que cada país té més o menys la seva ultradreta amb segons quins paradigmes i segons, diguéssim, quines línies vermelles, cada vegada, segons quins país a un altre, poden ser fins i tot divergents.
0: Totalmente. És que cada extrema dreta és filla de la cultura política d'un país. És a dir, són factors interiors i després ja són factors exteriors que depenen, pues, això, n'hi ha una pandèmia mundial, si gana el Donald Trump. Però sí que tenim elements comuns, que és ese nacionalisme excloent, una societat autoritària basada en la llei i l'ordre i el tema de l'antimigració. Però després, en política exterior, no solament hi havia una gran diferència entre aquells països com França, que se posicionaven a favor de Putin, i que ara són atlantistes, i ara en el Donald Trump comencem a veure una altra factura, o altra fractura, no? Els que se posicionen amb el Trump perquè governen o es piden a governar i saben que la guerra d'Iran tindrà conseqüències econòmiques molt greus, que és en el cas de la França i d'Itàlia, i també tenim moltes divergències en matèria econòmica. No és el mateix la França de Marine Le Pen, que dibuixa aquest patriotisme xovinista, és a dir, estat de benestar, però únicament per als nacionals, que el de Milei, que és la motosierra, l'estat mini. I clar, és important la pregunta que m'has fet, perquè quan una extrema dreta guanya en un país, totes les extremes dretes el celebren i diguem que és un nou triomf per a l'extrema dreta, però mai, o fins ara, no hem assenyalat que tenen moltes divergències. I això els debilita, perquè, clar, ells són forts perquè es consideren una gran família global, que sí que és cert que tenen fundacions, que tenen think tanks i que tenen tot el recolzament de les xarxes socials i els seus amos, però és que tenen divergències i s'han de ficar també damunt de la taula perquè és una debilitat.
1: De fet, comentaves també abans que el 26% dels vots a les darreres eleccions europees van a partits ultradreta, però que si aquests partits ultradreta s'unifiquessin, en lloc d'estar, diguéssim, en tres famílies diferents, podrien ser la segona força europea i, en canvi, no ho són.
0: Exacte. Estarien ja quasi al mateix nivell que el Partit Popular Europeu, perquè en els tres grups d'extrema dreta encara hi ha una extrema dreta més outsider, que és com la de Vito Quiles, que està en el grup de no inscrits. És a dir, és que tenim molta extrema dreta de molt pelatge, no? Però el gran problema és que estan... O sea, la gran sort que tenim a la Unió Europea és que tenim extremes dretes que estan enfrontades per el tema de lideratges, per el tema del diner i per el tema dels egos, perquè, clar, els autoritarismes en els partits d'extrema dreta és algo molt propi. Però si l'extrema dreta europea s'unificara, seria quasi pues això, ja en el mateix número que el Partit Popular Europeu. I és la gran por que té, sobretot, els partits de socialdemòcrates, que el Partit Popular comenci a pactar, com ja està fent, en actes puntuals, per exemple, en el partit de la Meloni. És la gran por que tenen, no? I damunt un horitzó en el que la socialdemocràcia, els partits verds i liberals estan pues, en una crisi que ja sembla que siga estructural. Per tant, no sabem si el Parlament Europeu que va néixer en 2024 va ser l'últim en el que la governabilitat estiguera compartida entre socialdemòcrates, demòcrates cristians, liberals i conservadors, i ja el pròxim siga del Partit Popular Europeu i en uno o dos grups d'extrema dreta.
1: Això ho veurem amb el temps, perquè les properes eleccions seran el
0: Sí.
1: 2029, si no m'equivoco.
0: Exacte, sí.
1: Així que veurem, però de moment les coses pinten que de moment no tenim una bola de cristall per poder veure el
0: No.
1: futur. I en aquest moment, a més amb els canvis que hem tingut en els darrers mesos, la derrota d'Orbán a Hongria, veurem què passa a les eleccions legislatives als Estats Units al novembre, veurem que
0: En
1: és possible que hi hagi
0: França,
1: canvis.
0: en abril o maig estan previstes de 2027, que això serà clau per a tota Europa. Estem contenint la respiració.
1: Sí, de moment estem veient, estem vivint la història i fins dintre d'un temps no podrem fer analitzar-la amb certa perspectiva. Ara sí que el que podem analitzar amb una certa perspectiva és, per exemple, que també és un altre tema que toques en un dels capítols del llibre. Ara actualment estem en la desena legislatura europea, em sembla. Vale. Però clar, si recordem les primeres legislatures europees, els partits d'ultradreta gairebé no tenien representació. És veritat que a partir de 2014 comencem a veure això, una cada cop més arribada, cada cop més vots cap a partits d'ultradreta, i una cosa que comentes al teu llibre és que, a diferència de que succeïa, per exemple, en l'època de Delors, per posar un exemple, és que avui en dia fins i tot els qui governen a nivell supragovernamental la Unió Europea, estan començant a comprar fins i tot part de l'argumentari d'aquests grups d'ultradreta. Una cosa clar. Que abans no

0: pasaba.
1: Sí, claro, es que un desgaste de la extrema derecha es precisament contagiar el debat públic i l'acció política. I això especialment comença quan els partits conservadors, que són els primers que parten en ells, per a tindre una referència, des dels anys 80 s'han firmat 70 governs de coalició entre grups de dreta i extrema dreta, però ara, com ja són més numerosos, la governabilitat està condicionada pels pactes de l'extrema dreta i han preferit la governabilitat a canvi de la debilitat. I no solament es veu en els grans partits conservadors que han pactat en ells, sinó que han comprat els seus marcs, especialment en matèria d'immigració, en matèria econòmica, en matèria cultural. I el resultat és contundent. Si copies a l'original, acabes de forma molt minoritària en el sistema o acabes fagotitzat. Això hem vist en França, que els republicans que van governar durant anys ara mateix tenen un 8% d'intenció de vot. En Itàlia pràcticament no existeixen. I n'hi ha un altre fenomen, que les dretes se fan més radicals. Això ho estem veient ja en l'extrema dreta espanyola, que ja tenim 3 cicles electorals i es compleix la mateixa profecia o la mateixa fulla de ruta que ha passat en els partits conservadors europeus, quan copien a l'extrema radical, que es radicalitzen ells i que també comencen a debilitar-se en intenció de vot. Però algo més preocupant encara és que també contagien a la resta de partits, perquè en l'Europa dels 27 ara mateix s'ha refrendat aquestes prisions externalitzades per a persones migrants, que això és un dels grans trucs de l'extrema dreta i del seu programa, i això s'ha signat per l'Europa dels 27 amb la negativa de França, d'Espanya, França i Portugal. És a dir, que hem d'estar també preocupats perquè no solament la dreta compra els seus marcs i negocia en ells, sinó que l'esquerra comença també a comprar pues els seus discursos, especialment en matèria d'immigració.
0: Una altra cosa que podríem dir que ha canviat molt entre l'actuació dels grups d'ultradreta, dels grups i partits d'ultradreta europeus de fa 30 anys, avui en dia, és l'arribada de les noves tecnologies. Però l'arribada de les noves tecnologies, que semblava que havia de ser per tothom i per tots els, diguéssim, per totes les ideologies polítiques i totes els, diguéssim, la manera de pensar de diversos partits i grups, el que trobem en els darrers anys és que justament són els partits d'ultradreta els que millor saben treure partit de, per exemple, xarxes socials.
1: Sí, però això també té una explicació històrica. No és casualitat que l'extrema dreta siguin ara els catedràtics de l'autoritarisme digital. I és que recordem que en els anys 80, 90, 2000 i fins l'any 2000, l'extrema dreta era marginal també en el debat públic. I, per tant, es necessitaven altre mitjà, altre instrument per a difundir el seu programa, per a mobilitzar. I què van trobar? Primer, internet, que era un mitjà que s'emparava en l'anonimat, en la immediatesa i també en l'economia. I ells van ser els primers en crear aquestes pàgines que, per exemple, nosaltres ho hem analitzat molt en la ciència política, com les primeres pàgines d'internet, els blogs, els wikis, eren de partits d'extrema dreta i que mobilitzaven a través, per exemple, de la música neonazi. O també eren capaços de difondre manuals de com perpetrar la violència. Després arriben les xarxes socials. I qui són els primers partits en sumar-se a les xarxes socials? Ells també, però no solament se sumen, és que inverteixen pressupost. Per tant, aquest cordó sanitari al que estaven sotmès per els mitjans de comunicació es trenca i, a banda, ells són molt intel·ligents perquè són els que més inverteixen. I si mirem comparativament les xifres de seguidors, tant de partits, dels líders, com tota la seva galàxia, són els que més recolzament tenen, sense parlar dels amos de les xarxes socials que estan al costat dels discursos d'extrema dreta. Per què? Perquè són els que polaritzen més, perquè els que generen més clics. Recordem sobretot ese Elon Musk, que va participar activament en la campanya d'Alternativa per a Alemanya en febrer de 2025 i que no solament va fer el salut nazi per a que tots comentarem la jugada, sinó que va, l'ha recolzat a través de la modificació de l'algoritme.
0: Sí, en aquest sentit, també el panorama, diguéssim, tecnològic, no és que sigui gaire halagüeño, diguéssim. Cap al final del teu llibre, tu planteges unes conclusions

0: limitar més o menys l'auge, o millor dit, l'arribada més enllà d'aquests partits ultradreta.
1: Sí, a mi em dona la sensació que és guanyar temps, però no n'hi ha una estratègia decidida, que això implica, uno, no pactar en ells, no comprar els seus marcs i, sobretot, començar a fer un discurs de governança econòmica inclusiva. Hem de recuperar a totes aquestes persones que estan molt decebudes en el sistema i això implica un nou llenguatge que s'adapte a totes les esferes públiques, una comunicació clara i empàtica. S'ha de parlar i desmuntar els seus arguments, però sense donar-li gran protagonisme. I clar que s'ha de parlar de la gestió econòmica, però també s'ha de parlar d'identitat, que és, com deia Fukuyama, el reconeixement de la identitat és el motor de la política del segle XXI. I, per tant, el guanyar temps és una expressió per a fer despertar, especialment a la socialdemocràcia i alguns conservadors que no han pactat en l'extrema dreta, de que s'ha de fer política en majúscules, en oferir esa vivenda assequible, ese treball digne, esos serveis públics de qualitat i eficients i, sobretot, recuperar l'acció a peu de carrer. Que això també l'extrema dreta ha sigut molt hàbil. Mireu, una anècdota. En les eleccions del 23 de febrer de 2025 en Alemanya, que Alternativa per Alemanya va treure un 20% i en algunes zones els antics bastions comunistes va superar a la socialdemocràcia, sabeu el que era el que més destacaven els diaris alemanys al dia següent de les eleccions? Que Alternativa per Alemanya va ser l'únic partit que va estar en tots els mercats municipals, no solament durant campanya, sinó durant els últims 4 anys. I, en canvi, els partits tradicionals havien anat les últimes 2 setmanes de campanya. Això és algo que també s'ha de tindre en compte. És que s'ha de recuperar l'acció a peu de carrer. Això significa estar en les associacions veïnals, fer actes, escoltar a la gent. I això és algo que també és fonamental per a tornar a aquesta connexió entre partits polítics i ciutadania.
0: Sí, jo penso que també en aquest sentit haurien de jugar al partit, que s'ha de fer, sí. Jugar al partit, i sobretot, i també des de la meva perspectiva historiadora, pensar històricament. Històricament pensar en com s'ha arribat, d'on venim, com s'ha arribat, com és possible que un fantasma que semblava desaparegut fa 80 anys torni a arribar, llavors reflexionar i decidir cap a on hem d'anar, però sobretot pensant d'on venim i cap a on anem. I en aquest sentit, aquest llibre, aquest petit llibre, petit en pàgines, però molt suggestiu en contingut, L'extrema dreta en Europa, Ana López Ortega, publicat per l'editorial Tirán, a la col·lecció Tirant Humanidades de València, pot ser, diguéssim, doncs un punt i a part per reflexionar una miqueta. David, que et sembla que podríem dir que és un llibre per reflexionar una miqueta, parar una miqueta.
2: Tot
0: i això
2: suma,
0: també,
2: que dic jo, tot suma per tenir coneixements
0: històricament.
2: I reflexions i al final és parlar, debatre, que la gent s'entengui més i que busquem jo sóc molt naïf en això, però jo busco més el consens que la confrontació i crec que en la política molts cops s'ha deixat de parlar i també un dels problemes és que i tu més i sí, amb aquestes línies és molt difícil trobar el punt i la radicalització en part també sempre ve d'això. I dèiem això del futbol, per lligar-ho, perquè jo sempre hi veig molta relació, veig que ara també en el futbol també passa, no? Guanya l'altre, però no, has guanyat perquè ens has robat i l'altre no sé què. Quan ens comencem a entendre i ajudar els uns als altres, tenim més possibilitats d'entendre'ns. Mentre l'altre sigui el culpable, anem malament. Jo crec que aquí falta enteniment i la gent, en el fons, és bona. Per tant, ens hem d'intentar trobar i recuperar tots aquesta bonança i aquesta fraternitat i aquesta identitat que també dèieu a l'entrevista. Així que moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i fins ben aviat.
1: Moltes gràcies als dos, ha sigut un plaer i espero que, bueno, que els nostres oients tinguin més claretat en un assumpte que jo crec que és central per a la supervivència de la democràcia i de la convivència.
2: Això és el més important. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Gràcies.
0: Fins la propera.
2: Doncs, Òscar, molt interessant. I la setmana vinent, cap on em portes? A veure.
0: Vinent, què és? Què és la setmana vinent?
2: Ah, esclar, darrere de més. Tocarem a Moixella i algun historiador, historiadora clàssic que amb ganes, doncs, de conèixer allò que... Vida i obra, que a mi m'agrada.

0: I sabem que us agrada molt aquesta secció perquè ens agrada escoltar-lo, ens agrada poder compartir amb ell aquests minuts de ràdio, perquè és un home de ràdio i és un home que sap explicar molt bé el que passa a un altre mitjà, al mitjà televisiu. I aquesta persona és el grandíssim Robert Calvo! Sí, senyor! Bravo! Bravo! Robert Calvo, benvingut, bona
1: cada,
0: nit.
1: Cada setmana ets més efusiu, David, m'encanta. Bueno, que aquesta hora de la matinada estiguis amb aquesta energia.
0: És mitja, sí, és mitja
1: no
0: octava
1: tinc
0: més.
1: Com tu, ja.
0: Vaig fent mitja octava més cada setmana. Sí. Arribarem sí. uns tons que ni Mariah Carey, m'entens?
1: Jo crec que en aquest punt és quan la gent es desperta encara més.
0: Sí, senyor.
1: Bueno, és quan dius, ostres, tu, hi ha algú que crida aquí.
0: Hi ha
1: gent que dorm amb la, amb l'auricular
0: sí,
1: posat. Mira,
0: sí, senyor.
1: Deixa'm que et digui una cosa. La Mira. Setmana passada, sí. aquest cap de setmana passat, un amic oient que ens escolta sempre, que és en Fran Toro,
0: Home.
1: A través del Twitter, em va escriure i em va dir que s'havia despertat de matinada sí. i em va dir, i te escuché haciendo pucheritos.
0: És veritat, clar, pot passar això. Tu imagina't que, clar, que et despertes i el que escoltes és una persona que està emocionant-se.
1: Emocionada.
0: Que està a punt de plorar. Doncs bé, és bonic, perquè la vida és això, també, eh?
1: Em va fer molta gràcia perquè m'ha dit escuché haciendo pucheritos.
0: És preciós, és
1: preciós. Vaig dir sí,
0: és
1: sí, sí, la setmana passada em vaig emocionar bastant.
0: Home, perquè parlàvem de la televisió, però de la ràdio també, no? I llavors era una cosa fantàstica. I aquesta setmana també parlem de la televisió d'una forma molt èpica, no?
1: Home, és que estem... Si aquesta secció va de televisió,
0: sí?
1: aquesta setmana estem de celebració.
0: És la setmana gran, ho podem
1: dir. És la setmana gran perquè aquest 21 de novembre passat, fa un parell de dies, unes hores, vaja, s'ha celebrat el Dia Mundial de la Televisió.
0: Bravo! Bravo! Molt bé! Molt bé.
1: Posem ambientació per parlar de la història de la tele, que avui vinc a parlar de la història de la tele, amb una cançó que a mi m'encanta, que diu La televisió pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás.
2: La televisió pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. La televisió pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás.
1: Ai, és que la televisió a Espanya, ara ho explicarem, va començar amb gent cantant.
0: Sí, senyor.
1: Perquè era el que hi havia en aquell moment.
0: Passava molt a la ràdio, es cantava molt a la ràdio.
1: Clar, clar. De fet, la televisió bevia de, no només de la tecnologia de la ràdio, sinó també de la manera de fer ràdio. De fet, abans, la gent que apareixia a la televisió... Mira, una vegada Laurita Valenzuela va explicar en una entrevista que quan ella la van contractar per Televisió Espanyola li van dir, i serà vostè presentadora? I ella va dir, què és presentadora?
0: Oh, que bo.
1: Perquè no hi havia presentadors a Espanya, no sabíem el que eren els presentadors.
0: Oh,
1: ho sabien al Regne Unit, als Estats Units, però aquí no ho sabíem el que era un presentador. I li van explicar que era la persona que explicava les coses en el plató de televisió i que transmetia a través de la pantalla. Bé, doncs avui parlarem d'aquesta història de la tele del nostre país, de com vam conèixer aquest mitjà, que aquest 21 de novembre ha celebrat el seu Dia Mundial de la Televisió, que és una efemèride que impulsa l'ONU, l'Organització de les Nacions Unides, des de l'any 1996, que és quan Espanya va fer 40 anys la televisió, i que busca propiciar l'ús responsable d'aquest mitjà com un dels principals canals de difusió d'informació pública. Perquè ara mateix potser ens està escoltant algú, David, bastant jove o molt jove, que diu, ui, la tele jo no la veig.
0: Ah.
1: Jo veig coses a la carta per internet, no? I per mi internet és el canal de difusió més important. Però és que val a dir-li a aquesta persona que pugui dir això i vaja, i amb fonament que diu això, perquè ara mateix

0: El que hi ha, que fa unes dècades, no masses, en aquest país i en el món sencer, el mitjà més impactant i el que arribava a més persones i de manera més influent era la televisió. Totalment. O ha estat la televisió, no?
1: Totalment.
0: Per tant, li hem de fer un cert homenatge.
1: I tant, i més la seva setmana gran, el dia gran.
0: Perquè, a més, diguéssim que és un element... L'aparell de televisió és un element que a mi em sembla molt interessant.
1: Mm-hmm.
0: Perquè és un element d'entrada democràtic.
1: Sí.
0: Perquè des de que tenim varietat de canals en aquest país i al món sencer, quan hi havia un, no. Però des de que va néixer l'UHF i després les autonòmiques, les privades i tots els canals temàtics que han anat apareixent, és un mitjà molt democràtic perquè tu pots decidir amb un comandament a distància o abans que es feia al costat de la pantalla, amb uns botons, pots decidir quin canal posar. Fins i tot pots decidir apagar la televisió o tornar-la a encendre. Fixa't si és democràtic el mitjà. A més de tot això, és un mitjà que ens permet veure coses de manera gairebé immediata o immediata de l'altra punta del món, que ara tenim Twitter, Facebook, les xarxes socials, però d'aquestes xarxes socials no fa tant, fa uns 15 anys com a molt. Per tant, fins a fa una dècada, la televisió ha estat també el mitjà que ens ha portat fins a casa les imatges de la resta del món i que ens han permès saber que a Nova York, per exemple, l'11 de setembre de l'any 2001, estaven caient les torres bessones i tots i totes recordem aquest moment televisiu. I a més, l'aparell de televisió i la televisió en si és un element d'unió i de desunió familiar, David.
1: Sí, això pot
0: passar. Perquè provoca disputes i provoca moments familiars. Hi ha televisió familiar que uneix la família en un sofà, en una sala d'estar, en un menjador davant d'una televisió.
1: Que és bonic, això.
0: També uneix parelles al llit, que després poden apagar la televisió o mentre veu la televisió i fan altres coses.
1: S'inspiren, que es diu.
0: Però provoca disputes, perquè el comandament a distància jo crec que és de les coses que ha provocat més discussions en aquest país, no? En aquest món en el que vivim.
1: Això quan ja hi havia comandament, perquè si no t'havies d'aixecar i anar a canviar el canal a la tele.
0: És que la gent d'avui en dia no recorda com els d'antes, ens havíem d'aixecar per canviar de canal.
1: Un botó perquè cada canal és fort, perquè clar, no hi havia tants canals, hi havia pocs botons.
0: Hi havia tres de canals, en el millor moment que dels 80-90 n'hi havia tres de canals.
1: Jo recordo de petit un televisor que tenia 8 botons i jo pensava, per què? O sigui, per què? O sigui, per què tants?
0: Perquè algun dia, com diu la cançó, la televisió pronto llegarà i aniran arribant altres canals, a part del que ja estàs veient ara, que és el principal del teu país, en aquest cas Televisió Espanyola. Avui farem un recorregut, per això que acabes de dir tu, pel creixement de canals en el nostre comandament del costat de la pantalla o de distància, el comandament a distància. El cas és que la televisió va néixer a principis del segle passat, una mica més tard que la ràdio. De fet, va néixer, diguéssim, de la tecnologia de la ràdio, perquè els homes que van aconseguir crear aquest mitjà van inspirar-se en certa manera en la tecnologia que s'havia utilitzat per fer la ràdio. La història de la televisió s'inicia a finals dels anys cap al 1884, comença ja a pensar-se, però la primera experiència televisiva exitosa va passar al 1925, quan un home escocès que es deia John Logie Baird va aconseguir sincronitzar dos discos de Nipco units a un mateix eix, un usat com a transmissor i l'altre com a receptor. I va transmetre eficaçment la imatge del cap d'un maniquí a 14 fotogrames per segon, 14 quadres per segon. L'experiència es va replicar després a la Royal Institution de Londres el 1926 i a partir de llavors va ser la BBC, la British Broadcast Corporation, la que aquí a Europa va començar a emetre. I, de fet, una de les un dels grans moments de la BBC, l'hem pogut veure, per exemple, a The Crown, que és quan la reina Elisabet II és coronada i el seu marit, el duc d'Edimburg, decideix que es vegi per televisió aquest esdeveniment, la coronació de la reina Elisabet II. I, David, és la primera retransmissió d'abast mundial d'un esdeveniment com aquest a través de la televisió. Allà comença un creixement que farà que la televisió entre els anys 30 i 50 vagi creixent.

0: arreu d'Europa. Després del Regne Unit va anar a Alemanya, va passar per Alemanya, la URSS, i després va arribar aquí, a Espanya. L'any 1956, mitjan del segle passat, Televisió Espanyola va iniciar les seves emissions un 28 d'octubre de l'any 1956, així.
1: Televisió Espanyola emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular.
2: Este año se produce un hecho que ha de alterar para siempre la vida de los españoles. Televisión Española inicia sus emisiones. El ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, inaugura Televisión Española el 29 de octubre, fecha del 23 aniversario de la fundación de Falange. El primer programa está dedicado a Santa Clara, patrona de la televisión, y muchos se encomiendan a ella para ser de los pocos afortunados que tienen un aparato receptor.
3: Los programas abarcarán temas para la mujer, para los niños, teatro, cine, actuación de primeras orquestas y atracciones internacionales. En la emisión inaugural y después de actuaciones de diversos artistas, intervienen los coros y danzas del Distrito de la Latina de Madrid. El concertista de piano don José Cubiles puso digno remate a esta emisión.
2: Nada más nacer, la televisión ya es protagonista de una película, Maravilla, en la que comparte cartel con Carmen Morell, Pepe Blanco y Rafael Durán.
4: La cámara de cine y la televisora frente a frente. Estas secuencias están rodadas en los estudios de la televisión madrileña. De esta forma, el público no tendrá duda de la autenticidad del ambiente.
0: Així començava la televisió en aquest país.
5: Quina meravella. Quina meravella i quin viatge en el temps més espectacular.
0: Sí, és meravellós. I només fa 66 anys d'això, no en fa tants. Et deia que començaven aquestes emissions des del mític Paseo de la Habana de Madrid, on va haver-hi els primers estudis de Televisió Espanyola, en aquesta emissió que va començar el 28 d'octubre del 1956, amb l'inici de les emissions regulars del que es deia abans la primera cadena. Tu te'n recordes que era la primera cadena, no?
5: La primera i la UHF, en deien, eh?
0: Clar, ara és la 1 i la 2, però abans era la primera cadena i l'UHF, eh?
5: L'UHF.
0: Televisió Espanyola va néixer en aquest país el 1956, en plena dictadura franquista, i de fet, com hem escoltat en aquest àudio, la televisió, també la ràdio en aquest país en aquell moment, estaven al servei del règim, òbviament, i la presentació d'aquest canal de televisió públic venia també amenitzat per aquells, diguéssim, espectacles més afins al règim.
5: Sí, sí,
0: eh?
5: Sí, sí, sí.
0: Però és el que tocava en aquell moment, és el que hi havia en aquest país, el que hem viscut en aquest país. Mona Bell va cantar en aquell inici d'emissió de Televisió Espanyola i després d'allò, després d'aquell inici, va començar a créixer una televisió que en aquest país ens va explicar, per exemple, les Cròniques d'un Pueblo, aquella sèrie que va estar en els primers anys de Televisió Espanyola, les Gales del Sábado Noche amb Joaquim Prat i Laura Valenzuela, tants i tants programes que van marcar els primers anys, les primeres dècades de Televisió Espanyola, que van anar creixent i després ja va créixer Prado del Rei, ja a la dècada dels 80 va ser protagonista altre cop amb el cop d'estat, Televisió Espanyola va ser molt protagonista en aquell cop d'estat, en fi, una televisió pública que va anar creixent en aquest mig segle fins a l'arribada del nou mil·lenni, però és que abans d'això, David, vam celebrar en aquest país dues coses importants. Mira, una que tu i jo no hem viscut, vaja, crec que tu no, que és l'arribada del color.
5: No, jo ja vaig venir amb el color fet, em sembla.
0: Vas venir amb el color fet. M'ho imaginava, però
5: tot és que... Tot no... i que si recordo, a molts jocs no tenia tele en color.
0: No tenia tele en color, això sí. Jo he vist televisió en blanc i negre de gent que als 80 encara tenia televisió en blanc i negre. Bé, l'arribada del color, jo m'imagino aquell moment i penso que hauria ser una cosa meravellosa, perquè, per exemple, a casa meva, la meva mare m'explica que van començar a veure els colors del vestit de la Heidi, els colors del vestit de la Laura Valenzuela a la gala del Sábado Noche i tantes

0: coses que es veien en blanc i negre i que no sabien mai de quin color era, no exactament. Aquí a Espanya, diguéssim que la televisió pública es va consolidar i es va donar importància quan es va fer la primera retransmissió en color, que va ser del Festival de la Canción de Eurovisión, el Festival d'Eurovisión, l'any 1969, al Teatre Real de Madrid, amb aquell equip en color que li va prestar la BBC, la British Broadcast Corporation, i que ens va mostrar de quin to de blau turquesa era el vestit de la Salomé, que va cantar allò de «Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando». Hey! Doncs aquella va ser la retransmissió en color que va, diguéssim, obrir aquest temps de color, valgui la redundància, sí, televisió espanyola. Fixa't si allò va ser una metàfora, David, del que va venir després, que va ser el final de la dictadura i l'arribada, anys després, de la democràcia. Jo crec que això és una metàfora molt interessant. L'arribada del color del 1969 entre els estertors de la dictadura i després el final d'aquella dictadura i l'arribada de la transició i després de la democràcia. Bé, en fi, això passava als anys 70 ja i uns anys després a Catalunya ens van dir que tindríem un tercer canal, que es diria TV3, Televisió de Catalunya, que va començar les seves emissions el 10 de setembre al vespre de l'any 1983 amb Joan Pera. Escolta.
1: Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, us saludem per primera vegada des de TV3, Televisió de Catalunya. Agraïm a Televisió Espanyola que ens hagi donat la benvinguda ara fa uns moments des dels seus estudis de Sant Cugat i a tots vosaltres que hàgiu triat aquest canal en català. Molts de vosaltres ja sabeu que avui oferirem un programa especial, una mena de pròleg de la programació definitiva i diària que procurarem posar en marxa el més aviat possible. La d'avui és una missió que neix amb la humilitat del que comença. Arribem fins a vosaltres amb l'il·lusió que podreu notar l'esforç que comporta aquest primer contacte, amb tots els errors i encerts.
0: Mítica sintonia aquesta,
2: David. Mítica sintonia. Se'm posa la pell de gallina. Uf.
0: A mi em posa la pell de gallina aquesta sintonia.
2: Totalment, totalment.
0: Buah, però és que ara mateix la tinc de gallina, David,
2: escoltant-la de fons. Sí, igual, jo igual, perquè recordo esperar, perquè les emissions començaven per la tarda, no eren tot el dia, i jo estava esperant, ara començarà, buah, i t'agafava un subidon abans d'hora el Filiprim, que per mi és la meva vida.
0: L'altre dia, dinant a la ràdio, a la redacció, a l'hora de dinar, a la sala on dinem...
2: Això que feu vosaltres, perquè jo ja. No hi ha ningú a la ràdio.
0: Els més joves del lugar, els que ara tenen 22, 23 anys, els que acaben d'arribar, van descobrir, gràcies a mi, perquè vaig fer un comentari, que la televisió abans tenia inici i final d'emissió. I em van dir, com pot ser això? I clar, abans no hi havia emissió 24 hores, hi havia unes hores d'emissió que es van anar ampliant progressivament. I a més, hi havia un senyor o una senyora que et deien, bon dia, comencen les emissions de TV3 Televisió de Catalunya. I un altre que al vespre et deia, bona nit, senyores i senyors, acaben les emissions de TV3 Televisió de Catalunya, no? I això passava a totes les cadenes. I abans hi havia una carta d'ajuste, que estava tota la nit allà en pantalla i que fins a les 9 del matí ja no hi havia ningú treballant. En fi, TV3 va arribar aquell 10 de setembre de l'any 1983 i llavors va començar una nova etapa a la televisió en aquest país, perquè abans, uns mesos abans d'allò, havia nascut la ETV al País Basc, mesos després d'allò va arribar Canal Sur a Andalusia i després van arribar altres privades com Telemadrid o Canal 9 i després la radiotelevisió gallega, la telegaita, que li diuen molta gent. Bé, en fi, les autonòmiques van canviar el paradigma de la televisió en aquest país perquè no només van posar més canals en el comandament a distància, sinó que, a més, van portar-nos formats d'altres països d'Europa. Per exemple, TV3, tu te'n recordaràs,
2: sí.
0: David va veure molt de la BBC
2: moltíssim.
0: En els seus inicis.
2: Moltíssim, moltíssim. Sí, absolutament.
0: Amb aquell gent del barri, amb aquell els joves, amb aquell escurçó negre,
2: sí.
0: Molt britànica.
2: Doctor Who, fins i tot, Doctor Who d'aquella època, sí.
0: Mm-hmm. Sí, sí. Bé, TV3 va arribar al 1983, va començar a créixer fins que l'any 1990 van decidir les autoritats d'aquest país que canviaria una mica més el paradigma de la televisió, el panorama de la televisió en aquest país, perquè arribaven novetats, però a més novetats en la manera d'entendre el mitjà. Ja no hi hauria només mitjans públics finançats per l'erari públic i, evidentment, dominats i controlats per les administracions, pels governs autonòmic i estatal. Ara n'arribarien de privades que s'autofinançaven amb el diner amb els diners dels empresaris que les creaven i van arribar l'any 1990, l'una abans que l'altra, Antena 3 abans que Telecinco, van arribar les privades. Així va néixer Antena 3.
3: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí. Hoy, 25 de diciembre de 1989. Navidad. Con tan solo apretar uno de los botones que tiene este control central, Antena 3 de televisión inicia su andadura con una programación que durante un mes nos va a permitir hacer los ajustes necesarios a nosotros para hacernos ver y a ustedes para que puedan vernos. Hace apenas 8 años, un 4 de mayo, concretamente el de 1982, yo mismo decía, cuando iniciábamos las emisiones de Antena 3 de radio, única emisora, única cadena de emisoras que en España es totalmente privada, que nacíamos por y para la libertad, la solidaridad, la convivencia y la tolerancia. Es decir, que nosotros éramos y somos una empresa que teníamos y tiene sus raíces profundamente ancladas en la Constitución española, en el respeto a la corona, en el respeto al Estado de las autonomías, en el respeto a los derechos individuales y a las ideas, y en el respeto y apoyo profundo a la libre empresa y a la economía de mercado.
0: Fixa't, David, que aquí, en aquest discurs, es fa una, diguéssim, una presentació d'aquelles regles que regiran aquesta televisió privada, en aquest cas Antena 3, fantàstic, perquè entenc que les persones d'aquest país en aquell moment estaven acostumades a una televisió, com et deia, dominada per lo públic, eh? Sí, sí, i per, sí, pel govern. Llavors havien de presentar les línies mestres d'aquest projecte que era privat i que decidia la seva línia editorial i la seva manera de ser, i així l'han presentat.
2: Em sembla apassionant. Fem una petita pausa perquè ara ens posin el dia de totes les coses, que si no es va el tiempo, i ara seguim, i ens acabes d'explicar aquestes històries fantàstiques, seguim amb en Robert Calvo, ara després del butlletí informatiu. Fins ara mateix.
4: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Sí, seguim amb en Robert Calvo perquè ens estava explicant com, fixa't, començava una cadena de televisió, com era Antena 3, i el que feia era dir quines serien les seves pautes, no? És una cosa com fascinant, em sembla un document brutal, eh?
1: Sí, sí, sí, perquè a més, també és molt significatiu de l'obertura de ment d'aquest país, de dir, això és una televisió que vostès veuran el que uns empresaris decideixen que sigui, amb una línia editorial concreta i amb uns valors concrets, no? En aquest cas, constitucionalista, afí a la corona, en fi, el que va decidir Antena 3 ser en aquell moment. 15 anys després d'allò, vull dir, van arribar Antena 3, Telecinco i Canal Plus, que recordem que Canal Plus tenia hores d'obert i hores de codificat, i el codificat tots sabem el que hi havia darrere el codificat, no, David?
0: Sí. Mira, així tinc els ulls de xinats de quan intentava veure per la nit alguna, eh? Aquella època no es veia tot això, vull dir...
1: Aquella hora de la nit dels anys 90, és a dir, aquesta hora de les nits anys 90... Per la gent que no ho sàpiga, segurament els que ens escolten tots ho saben, però...
0: Jo crec que sí, els que ens escolten,
1: si tancaves molt els ulls...
0: Sí, veies alguna cosa. O t'imaginaves alguna cosa, sí, més o menys.
1: Sí, jo crec que t'imaginaves més que veies. Bé, les privades van anar creixent, van arribar les Mama Chicho, el Tutti Frutti a Telecinco, el Telecupón, Antena 3 va arribar, la Mayra Gómez Kem, que venia de Televisió Espanyola, va començar a aparèixer i gent molt... característica dels informatius d'aquest país, Pedro Piqueras, Manuel Campovidal, Maria Rey, que a dia d'avui segueixen en actiu, sí. I també a Canal Plus, on Carles Francino, per exemple, presentava els informatius Redacció. Bé, van anar creixent les privades fins que l'any 2005 i l'any 2006 els hi va arribar seriosa competència, amb 4 i la Sexta, que arribaven per allò que es diu en castellà mover el avispero de la televisió en aquest país. Així va ser la presentació d'aquestes dues cadenes.
2: Hola, bienvenidos a 4. Ya estamos aquí. Lo primero, muchas gracias a todos por habernos abierto de par en par las puertas de su casa, las puertas de vuestra casa. Es para nosotros un gran honor, es para nosotros una gran responsabilidad. Creemos que es un día importante. Nace un nuevo medio de comunicación y nace una nueva oferta televisiva para todos. Esperamos ganarnos pronto vuestra confianza. ¿Y cuál es nuestro primer compromiso? Pues nuestro primer compromiso como medio de comunicación con todos vosotros es ser creíbles. Solo así creemos que estaremos en condiciones de entreteneros, informaros, divertiros. De manera que este va a ser nuestro primer reto.
3: Hola, bienvenidos a La Sexta. Bienvenidos al comienzo de una aventura. Al arranque de un proyecto en el que llevamos trabajando cientos de personas durante muchos meses. Son tiempos de buenas noticias y de esperanza en el futuro, así que también me gustaría darles la bienvenida a una ilusión, la de los que formamos parte de La Sexta. Una ilusión que hoy se hace realidad y que esperamos poder contagiarles a través de la televisión.
1: Bé, així van presentar Iñaki Gabilondo i Emilio Aragón, sí, el naixement d'aquells dos canals de televisió, de 4 i la Sexta.
0: Fixa't, Robert, com ha canviat la televisió i com nosaltres també som, ens agrada seguir fent a l'estil, no? De no tenir pressa per explicar les coses. Fixa't com avui en dia seria impensable això, sense una música trepidant, sense un ritme a tota velocitat, que els primers 3 segons ja has dit el canal, què vols dir, qui ho veurà i a quines hores. Ha canviat
1: totalment.
0: És
1: molt interessant això que dius, perquè el millor de tot és que no han passat tants anys d'allò.
0: Exacte, exacte.
1: Han passat 15 anys només, com aquell que diu, i ostres, la manera de fer televisió, la manera de consumir la televisió, evidentment, ha canviat, però la manera de fer televisió també ha canviat. I crec que a vegades, que jo no faig televisió, faig ràdio, i per tant, ara potser algú que m'estigui escoltant i que entengui de televisió em dirà, doncs no tens ni idea. Però potser a vegades la televisió fa coses que la gent no ha demanat.
0: Tinc d'acord.
1: I que regeixen

0: per una sèrie de paràmetres de medició d'audiències que, vaja, per exemple, els que fan televisió i que tenen cada dia la pauta del minut a minut del seu programa del dia anterior amb l'audiència minut a minut, diuen, ostres, és que al minut 37 vam dir aquesta paraula i potser aquesta paraula ens està fent baixar l'audiència. Sí, sí, no la direm mai més. I dius, però aquest és el criteri? Perquè vull dir, jo tinc amics que treballen a la tele i que han dirigit programes de televisió i que funcionen així, eh? Al matí s'agafen la pauta, veuen com ha funcionat el programa del dia anterior minut a minut i diuen, a 7:15 i un minut, què vam fer a la tarda? I diu, vam parlar d'aquest tema. Ui, aquest tema no en parlem més, perquè ha fet baixar dos dècimes l'audiència.
1: Igual ha anat al lavabo algun aquell moment i han pres unes conclusions equivocades, però bueno...
0: Mira, el millor de tot del que està passant amb la manera de consumir els mitjans a dia d'avui és que cada vegada, jo crec, i la ràdio s'inclou, se'ns escaparà més la medició de l'audiència. Fixa't que hi ha maneres de medir les coses molt fàcilment, vull dir, el consum a través d'internet es pot determinar al mil·límetre, perquè saps quanta gent ha donat play a un vídeo, des de quina IP, etcètera, quanta estona l'ha vist, però al final... No pots medir l'audiència d'un programa de televisió només pel que et diuen uns pocs audímetres que hi ha per a Espanya.
1: Sí.
0: Perquè aquell programa de televisió s'haurà vist complet per alguns, a través de la tele convencional i lineal per alguns, altres ho hauran vist a través d'internet, fragmentat, en trossos de vídeos que hi ha a les xarxes, però tots hauran vist el mateix contingut. Mm-hmm. Per tant, és molt difícil determinar hores d'ara, l'audiència real que ha tingut un espai de televisió o un moment concret de la televisió.
1: Totalment. Doncs ha canviat molt la televisió, però el Robert Calvo sempre ens permet viatjar una mica en el temps i conèixer com es feia televisió, la nostra televisió. Robert Calvo, t'esperem la propera setmana.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: I es pensava que l'acomiadaria sense un aplaudiment. Robert Calvo, sí senyor! Sí senyor!
0: Gràcies, David.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: sentir un fragment de Hasta el Fondo, una secció en què els humoristes Berto Romero i Andreu Buenafuente fan entrevistes amb un format humorístic a personatges importants del passat. Buenafuente entrevista i, en aquest cas, Romero imita Sigmund Freud, el pioner de la psicoanàlisi. Si ve Freud, que també està inclòs en la tríada dels mestres de la sospita, acompanyat per Marx i Nietzsche, és la cara visible de la psicoanàlisi, darrere d'aquest gran pensador hi havia altres personatges que van fer enormes contribucions a les seves teories sobre els aspectes psicològics de l'ésser humà. És el cas de Sabine Spielrein, que, invisibilitzada pels dos mestres que eren al seu costat, i segurament també per molts alumnes, amb prou feines ha aconseguit fer-se un forat a la ficció.
1: Corren rumores de que ha convertido a una de sus pacientes en su amante.
2: ¿No creerías que te dejaría ir sin librar una batalla?
3: ¿No crees que deberíamos parar?
2: ¿Tú quieres parar?
1: ¿Sigue amándole?
2: Volverás con nosotros ahora.
3: A veces hay que cometer un acto imperdonable para poder seguir viviendo.
0: Aquest és el tràiler de la pel·lícula Un mètode perillós. Es tracta d'una ficció del director David Cronenberg, a través de la qual es narra la història de Sigmund Freud, Sabine Spielrein i un tercer personatge que també ha creat escola més endavant, Carl Jung. Pel que fa a la seva relació amb Spielrein, cal dir que ella va ser pacient seva, i més endavant la seva col·laboradora, i fins i tot la seva amant. Spielrein va destacar no només per la seva intel·ligència, sinó també per la seva intuïció.

0: Xavier Vinader va ser un dels periodistes més emblemàtics de la transició espanyola, una figura controvertida i compromesa amb la recerca de la veritat. La seva vida plena d'investigacions arriscades i de decisions valentes va marcar una època de tensions polítiques, de violència i de resistència a la dictadura franquista. Va lluitar amb la seva ploma contra els poders establerts, especialment contra la violència de l'extrema dreta, tot i que això li va costar l'exili, la presó i el risc constant d'atemptats. La seva història, plena d'anècdotes apassionants, és un exemple de com el periodisme pot ser una eina poderosa per denunciar la corrupció i les injustícies. Durant la dècada dels 80, Vinader es va convertir en un referent per a molts joves estudiants de periodisme, especialment aquells que somiaven amb un periodisme d'investigació que anés més enllà de les notes oficials. Així en parlava en Xavier Vinader de la seva experiència professional en una entrevista al programa Vostè pregunta de Televisió Espanyola el gener del 1984 des del seu exili a França.
1: Jo sóc fill de Sabadell d'una família de classe modesta, proletària, i efectivament, vull dir, a Sabadell, doncs, que ja en fàbriques tèxtils, el que volien a casa meva és que jo fos comptable, perquè era una professió de segura i en el futur, no? Jo, evidentment, vaig tenir una tendència sempre a les lletres, a pesar de que vaig estudiar ciències en tot el batxillerat, i jo el que vaig fer sempre ha sigut de periodista. Jo vaig començar molt jove, vaig començar sempre, jo ho dic, amb pantalons curts i entrevistant el Raimon, que va ser una de les primeres coses. Les primeres entrevistes que vaig fer a la primera època de la nova cançó, del que se'n deia nova cançó. Doncs efectivament, jo vaig començar a la ràdio, vaig començar a Sabadell, a Ràdio Joventut de Sabadell, i vaig estar-hi 2 anys fent programes de música catalana, programes de barrejant la cultura i la música a Catalunya i el folklore americà, i l'època d'en Pete Seeger, d'en Bob Dylan, tot aquest tipus de coses, i després automàticament vaig acabar la carrera, vaig fer una sèrie de corresponsalies a Sabadell, una sèrie de mitjans, com eren el Teleexpress, Europa Press, La Vanguardia, fins i tot, i automàticament vaig passar, mentre estudiava, amb una revista que se'n deia Gaceta Universitària, amb la qual em vaig especialitzar en totes les qüestions del moviment obrer. I era el maig del 68, efectivament, i jo vaig començar a sortir a fora, enviat per aquesta revista, a cobrir una sèrie de...

0: estudiants universitaris que es produïen als campus de tota Europa. I va ser també a Gaceta Universitària quan a mi em van caure les primeres multes administratives. Gaceta Universitària va ser una revista que va tancar asfixiada per aquestes multes administratives que li va posar, el govern. Bueno, després d'allò jo vaig començar a col·laborar i vaig entrar a Mundo Diario, a la secció de laboral i a la secció econòmica, penso, i fent coses al local també, fins que vaig passar a la revista Mundo. La revista Mundo, amb Eduardo Álvarez Puga, que estava al front en aquella època i que precisament ara és el, continua sent el meu director actual. O sigui, vaig començar amb ell i continuo amb ell, per dir d'alguna manera, i aquí vaig tenir oportunitat de començar a cobrir aconteixements internacionals importants. El primer va ser el 25 d'abril a Portugal, quan es va produir la revolució dels clavells, exactament.
1: A Espanya la transició va ser un procés de moltes llums i moltes ombres. Tot i la mort de Franco, molts dels seus fidels van sobreviure dins del sistema. Policies, jutges i militars franquistes van continuar tenint poder en la nova democràcia. Els intents per garantir la impunitat de la dictadura es van veure reforçats per la llei d'amnistia, una llei que alliberava presos polítics però que a la vegada blindava les accions dels funcionaris franquistes. Això va crear un ambient tens en què la premsa, especialment la crítica, va jugar un paper clau en una denúncia d'aquestes maniobres per perpetrar l'herència del franquisme. Entre aquests periodistes crítics, Xavier Vinader va destacar per la seva capacitat per enfrontar-se als sectors més violents de la societat espanyola. Ell, format en la clandestinitat antifranquista, va optar per denunciar els vincles entre l'extrema dreta i les forces de seguretat de l'Estat. Això va ser especialment notori a través de les seves investigacions a la revista Interview, on va publicar reportatges que exposaven la relació entre grups ultradretans i serveis secrets. El cas Vinader va ser un dels episodis més sonats del periodisme espanyol de la transició. El 1979, Vinader va publicar una sèrie de reportatges a Interview sobre les activitats d'extrema dreta al País Basc, concretament sobre els atacs violents perpetrats per grups parapolicials com el Batalló Basco-Espanyol i la AAA. En aquestes investigacions va treure a la llum noms, llocs i connexions entre aquests grups violents i les forces de seguretat, demostrant la col·laboració entre Estat i ultradreta. Aquestes revelacions van ser un cop dur per a molts sectors que no estaven disposats a permetre que es fes pública la seva implicació. Dies després de la publicació, ETA va assassinar dos dels individus esmentats en els articles de Vinader. Això va provocar un gran terrabastall i, en lloc de centrar-se en els fets revelats pels seus reportatges, la justícia espanyola va decidir culpar el periodista. El jutge d'extrema dreta Ricardo Barón Cobos va acusar Vinader d'induir a l'assassinat i col·laborar amb banda armada. La condemna inicial demanava fins a 225 anys de presó. Davant d'aquesta situació, Vinader va optar per l'exili, primer a París i després a Londres. Allà va continuar publicant reportatges, ara sobre temes internacionals com l'Afganistan o el terrorisme italià. Malgrat la distància, les amenaces no van cessar. Un grup d'extrema dreta va assaltar el seu pis a Barcelona, deixant pintades com "Arriba a Espanya" i robant part dels seus arxius. Aquest atac va ser vinculat més tard a Jean-Pierre Chéry, un mercenari francès que amb el temps es convertiria en una peça clau en els GAL, la infame organització parapolicial creada per lluitar contra ETA amb tàctiques de guerra bruta.
0: A mi hi ha molts companys de professió, hi ha molta gent que em coneix, que em diu: és un periodista kamikaze, ets un kamikaze, és un boig, vull dir, vas més allà del que es pot anar. Jo penso que no, això no és cert, vull dir, soc molt conscient. Efectivament, he tingut por que em matessin, i a casa meva s'ha sofert dos atemptats. Vull dir que no solament és por, és que han passat coses. Bueno, i llavors, si jo un dia em decideixo a ensenyar la col·lecció d'anònims de tots tipus que tinc, vull dir, podríem fer una exposició. Llavors sí, jo he tingut por, però penso que aquesta por la superes professionalment, perquè penso que, bueno, jo he fet tot aquest tipus de coses dintre d'una línia professional molt concreta, amb cap ànim ni venjatiu, ni polític, ni cap altre tipus de coses.
1: El procés contra Vinader va continuar durant anys. Finalment, el 1981, l'Audiència Nacional el va condemnar a 7 anys de presó per imprudència temerària professional, un delicte que no estava contemplat en l'acusació inicial.
0: Fins a la meva condemnació mai es havia processat i condemnat a un periodista per aquest tipus de coses. Em refereixo que la imprudència temerària professional s'ha aplicat sempre, doncs, per exemple, amb el conductor d'un autobús de canalla, d'escolars, pues que

doncs hagi pres tres copes de més i produeixi un accident, que produeixin morts o algun tipus de coses, o per exemple un metge que en el curs d'una operació que, doncs faci una pràctica malament, faci

0: va ser ratificada pel Tribunal Suprem i el Constitucional, tot i que molts juristes consideraven que la condemna era una aberració jurídica.
1: Que considero que no té res a veure la informació que jo vaig donar en un moment determinat, l'entrevista que jo vaig fer i els luctuosos successos que es van produir posteriorment, absolutament. No penso, vull dir, jo la mort d'aquelles dues persones les vaig sentir en primera persona, com sento com quan maten a qualsevol guàrdia civil, policia, qualsevol altre ciutat del país, perquè considero que les coses s'arreglen parlant, dialogant i no amb les armes a la mà. Però absolutament no em sento gens responsable d'aquestes morts. I com no em sento gens responsable, tampoc em sento culpable i tampoc crec que no sigui que tinc que demanar perdó de res. Jo el que he fet ha sigut entrevistar un senyor que deia una sèrie de coses i ja està, i se m'ha processat per això i després s'han fet filigranes jurídiques entorn a això i se m'ha acabat condemnant a 7 anys de presó i em trobo ara, en aquest moment, a París, sense poder tornar i no sabien què fer.
0: No es podia provar que Binader hagués induït a cap assassinat, però se'l condemnava per la seva feina periodística. L'ambient a Espanya, però, estava canviant. La pressió social i mediàtica en favor de Binader era de cop més gran. Periodistes, polítics i activistes es van mobilitzar per demanar el seu alliberament.
1: Bueno, el que passa és que, esclar, és que la gent ha de tenir en compte que estem parlant de 7 anys de presó i que això és molt important a la vida d'una persona. I no es pot jugar, que ara ho creu, amb 7 anys de presó. Efectivament, jo... Bueno, el que passa és que es diu això, es diu de que primer la presó i després en parlarem. Això és molt relatiu, la llei d'indult, perquè això en definitiva es pot solucionar amb un indult del govern, és de 1870, és una llei molt antiga, d'un segle i mig, és una llei que diu textualment que la gent que la persona que demana indult ha d'estar a disposició dels tribunals. Doncs què significa a disposició dels tribunals? Quantes interpretacions es poden fer amb això de disposició dels tribunals? La disposició dels tribunals significa la presó, la disposició dels tribunals significa estar en el país i passar-te a signar pel jutjat el dia 1 i el dia 15, que això és un tema de discussió jurídica important. Fins al final, fins al fons, he sigut honest amb mi mateix. Doncs jo considerava que era una informació vàlida, real, i que havia de donar-la, i això és el que es va fer. Doncs, efectivament, no, jo desmentes, no hi ha hagut cap mena de contacte, no hi ha cap mena de possibilitat de retorn immediat. L'assumpte està pendent, està aquí, jo estic a l'espera. Espero que efectivament, algú, en algun moment determinat, es prengui la cosa en sèrio, que el meu dossier es posi sobre la taula i que hi hagi una voluntat de solucionar-lo.
0: Finalment, el 1984, després de negociar amb el govern socialista, Binader va decidir entregar-se a les autoritats espanyoles. Va ingressar a la presó de Carabanchel, on només va passar un mes i mig abans de ser indultat.
1: En concret, jo penso que jo he sigut víctima, en concret, d'una espècie de venjança política, de dir, d'un determinat sentiment, determinats sectors dels aparatos estatals, de dir, bueno, els periodistes estan anant molt lluny, s'ha de fer un escarment, vull dir, hem de donar una plantofada. Llavors, se m'ha donat una plantofada a mi perquè jo, durant tot un seguit de temps, em vaig destacar molt en una sèrie d'investigacions. Jo em vaig especialitzar en una determinada època a investigar els grups d'extrema dreta, les trames negres, els grups parapolicials. Llavors, em sabia bastant d'aquest tipus de coses.
0: Xavier Binader va morir el 2015 a causa d'una pneumònia, però la seva obra com a periodista incansant, com una veu que desafia la repressió i que va lluitar per a la llibertat d'expressió en uns temps foscos, continua ressonant. En una època en què la transició espanyola està cada vegada més qüestionada, la figura de Binader ens recorda que la veritat, per incòmoda que sigui, sempre ha de ser explicada.

I durant el cap de setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols el que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa.

al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: Això és La Ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Passant gairebé 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. L'Ajuntament de Barcelona dona per fet el tancament de Collserola a l'estiu per reduir el risc d'incendi.
2: La decisió s'emmarca en les accions de prevenció per protegir aquest espai natural i els municipis del voltant. Les autoritats alerten que la sequera i les altes temperatures poden incrementar el perill de foc. En cas de condicions meteorològiques extremes, creuen que és millor mantenir el parc totalment tancat. L'objectiu és reduir al màxim l'activitat humana en moments de risc elevat i facilitar les tasques de vigilància i extinció.
1: Vaga Ficosa contra l'ERO a la planta de Viladecavalls.
2: Els sindicats qualifiquen la mesura d'inadmissible i denuncien que arriba en un context de bona xifres de producció i beneficis de l'empresa. L'aturada s'ha estès a tots els torns i es mantindrà com a mínim fins a la pròxima reunió de negociació. La plantilla reclama millores en les condicions i compensacions més dignes per als afectats. L'ERO continua en procés de negociació i la xifra final de treballadors afectats podria variar.
1: Expliquem també que els experts reclamen més control sobre les armes blanques i alerten de la venda a benzineres.
2: Diversos especialistes en seguretat han demanat endurir la regulació sobre la venda d'armes blanques per reduir-ne l'accés fàcil. Consideren que no haurien de poder-se comprar en establiments com benzineres on actualment és possible adquirir-les sense prou control. Alerten que la situació pot afavorir l'augment de la violència entre joves i grups criminals. Segons els especialistes, el problema forma part d'una tendència més àmplia de banalització de les armes al carrer.
1: I acabem explicant que investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener de Sabadell.
2: La policia va rebre l'avís cap a quarts de 10 de la nit i fins al punt s'hi van desplaçar diverses patrulles de seguretat ciutadana dels Mossos, així com efectius del sistema d'emergències mèdiques. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest succés i els serveis d'emergència el van traslladar cap a l'Hospital Parc Taulí. A hores d'ara, la seva vida no corre perill.
1: Són notícies d'aquest divendres 22 de maig.
0: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Com cada divendres a aquesta hora descobrim un nou secret de Barcelona, com sempre amb en Xavi Casino. Xavi, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Què tal?
3: Molt bé.
1: On anem avui?
3: Al Pla de Pagar.
1: Ah, mira, molt bé, a prop.
3: Sí, perquè en allà resulta que al costat de la delegació del govern, que per cert hem de denunciar l'estat patètic que està aquest edifici, antiga duana, qualsevol dia caurà i tindrem un disgust, però igual, doncs mira, ja estem.
1: Denúncia feta.
3: El tema és que allà al costat hi ha dos fanals, que són dos quatre fanals que han de Gaudí a Barcelona. Barcelona hi ha aquests dos i dos altres a la plaça Reial.
1: Sí.
3: D'acord? La gent es pensa que els del Passeig de Gràcia,
1: sí,
3: i els del el Passeig de Companys també ho són, però no, són de Pere Falqués aquells. Però els de Gaudí són aquests. La qüestió és que en aquests del Pla de Palau, aquests dos, té una característica molt especial, és que estan a dalt de tot, hi ha una corona però invertida.
1: Ui, quin mal rotllo, no?
3: Que sí?
1: Sí.
3: Pues això dona peu a interpretacions. Aquí, si hi havia algun missatge, Gaudí s'ho va endur a tomba. Dona interpretacions a que és un missatge antimonàrquic.
1: No res de la maçoneria i aquestes coses,
3: no.
1: Aquests símbols
3: no.
1: Masònics.
3: Perquè Gaudí, a la seva joventut, en el moment en què va fer aquests fanals, doncs ella alinava aquest rotllo de liberals i coses d'aquestes. Després es va convertir en un catòlic fervent, bueno, una cosa tremenda, però
1: no,
3: en aquell moment era anticlerical i liberal. I aleshores és possible que fes una gambarrada d'aquestes, perquè just davant de l'antiga duana, avui delegació del govern, aquestes que estan ruïnes i que no pots ni entrar perquè potser se t'enfonsa, doncs davant hi havia el Palau Reial de Barcelona, que era un antic magatzem que va ser reconvertit en residència del virrei de Catalunya de moment, i llavors va ser Palau Reial. Per això es diu Pla de Palau. Fa referència a aquest palau. I bé, ja estan les dos

0: fanals de Gaudí, que tenen tres braços i tenen aquesta corona invertida a dalt de tot, que és curiosa. S'assemblen molt els dos que hi ha a la plaça Real, però els de la plaça Real són anteriors, són una mica més grans, tenen sis braços, i aquests estan a dalt de tot, hi ha una mena de casc amb unes culebres, vull dir, és una altra cosa. Però jo, i aquesta és la plaça de Palau, va ser una certa simplificació de les de la plaça Real. N'hi havia quatre abans. Uh-huh. Hi havia dos davant de la Facultat de Nàutica, per cert, un lloc on, que, per visitar també, amb algun secret, i dos al costat de la delegació del govern, que són els que estan allà i que bueno, estan en millor estat, s'ha de dir, que la delegació del govern.
1: M'encanta quan els artistes fan servir la seva obra per enviar missatges, però que després no diuen, i potser aquests missatges no arriben de forma errònia, que nosaltres estem aquí dient que potser és un missatge antimonàrquic i potser en Gaudí està pensant.
0: No, però millor és que no hi cabia, del clar, dret.
1: Exacte, que quedava millor boca avall.
0: I va dir, au, mira, som-hi.
1: Però bueno, ens quedem amb aquesta...
0: Però passem per allà, si ens hi fixem, doncs és un possible missatge antimonàrquic del Gaudí.
1: Doncs ens hi fixarem. T'ho prometo.
0: M'ho promets, eh?
1: Sí, sí, sí. Vinga, Xavi, ja sabeu que aquestes i d'altres històries les tens a Barcelona Secreta, al teu llibre. Que passis un bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Que vagi molt bé.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franch.

0: Dilluns és festiu, segona Pasqua, així que tenim un cap de setmana llarg per endavant, i si encara no teniu plans, no patiu, perquè ja tenim aquí a l'estudi la Mercè Ruiz de la Fuente, directora i CEO d'Scenic Productions i presentadora de formats de ràdio i televisió com Scenic Magazine i Met TV. Mercè, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Míriam. Molt bé, encantadíssima de tornar aquí amb propostes per tothom per aquest cap de setmana.
0: Has de portar moltes, perquè tenim 3 dies per endavant.
1: Moltes, moltes. Jo crec que... I a més són molt variades.
0: Què és el que ens agrada?
1: Sí, jo crec que sí, que us agradarà. Jo alguna també l'he triat per tu.
0: Sí? Ai, que bé, això m'encanta. Vinga, per on comencem?
1: Doncs mira, si et sembla bé, comencem en cultura. I és que aquest cap de setmana tinc que parlar d'una exposició que està al Palau Martorell. El Palau Martorell present Icons, la gran retrospectiva del prestigiós fotògraf Steve McCurry. Una exposició espectacular amb més de 150 fotografies que recorren més de 40 anys de la seva trajectòria professional. El públic hi podrà trobar algunes de les imatges més famoses de la història de la fotografia contemporània, inclosa la mítica fotografia de la nena afganesa, reconeguda pràcticament per tothom, i convertida en una icona mundial després de la seva publicació al National Geographic. Per la mostra va molt més enllà, Míriam. No ens quedem només amb això. I tinc que dir, perquè puc parlar en primera persona, perquè la vaig poder visitar aquesta setmana, i és que el recorregut ens transporta a Afganistan, a la Índia, a Pakistan, a Àfrica i a l'Orient Mitjà a través de retrats humans, escenes quotidianes, conflictes bèl·lics i moments carregats de moltíssima emoció. És una exposició realment brillant.
0: Que xulo.
1: Sobretot les mirades que tenen des dels adults, passant per tots aquests països tan emblemàtics i tan pobres també a vegades, no? Que reflexen aquí en la fotografia, i les mirades, hi ha un apartat per la mirada dels nens que realment és espectacular. O sigui, la veritat que és una... Jo crec que és una de les coses més impactants de la manera de que McCurry treballa el color, la llum, i sobretot el que deia, no?, les mirades dels protagonistes.
0: Ja ho deien, ho diuen, eh? La mirada és l'espejo de l'alma, i això, una imatge, impacta, aquesta...
1: Jo diria que és una exposició que pràcticament sembla de cinema, no?, cinematogràfica, perquè realment el color, les sales on han exposat aquesta nena afganesa, que després han buscat, després d'uns quants, de molts anys, han tornat a trobar aquella persona que ja no té aquella mirada, ni molts menys, tot el que deu haver passat aquesta...
0: Se li nota la cara tot el que ha passat, eh?
1: Se li nota moltíssim. I la veritat és que, més de visitar aquesta exposició, si us apropeu al Palau Martorell, ja sabeu que és un dels edificis de Barcelona que s'ha considerat com un dels grans espais expositius de la ciutat. Per tant, ja sabeu que està al carrer Ample número 11. L'exposició s'ha fet tot just ara aquesta setmana i estarà fins al 6 de setembre. Per tant, per tot aquest cap de setmana llarg, crec que és una molt bona proposta.
0: I tant. Vinga, i continuem amb més cultura.
1: Doncs sí, mira, jo no...

0: Normalment no parlo ni de teatre ni de musicals, però aquest sí que m'ha agradat fer una petita menció.
1: Deixa l'espai a l'Edu, eh?
0: Sí, m'ho permets.
1: I tant.
0: Perquè, bueno, vam poder assistir a l'estrena del Gran Gatsby al Teatre Victòria de Barcelona. Sí. Es va fer una premiere superxula. I és que és una producció, diguéssim, una obra totalment, perquè és el Gran Gatsby, el show, no? I és una producció elegant, visual, plena de glamour, que et transporta als anys 20. Vull dir, és algo diferent, eh? Jo m'imaginava més un estil musical que, òbviament, recrea tota la història del Gran Gatsby, no? Però és totalment en dansa, no? Amb aquesta dansa dels anys 20, aquestes coreografies de l'Amèrica, d'aquella època, no? Un espectacle que pràcticament es pot sentir dins d'una pel·lícula. Per tant, jo crec que val molt i molt la pena i m'agrada fer aquesta petita menció.
1: Doncs un altre pla per aquest cap de setmana. 13-18 minuts, tinc una gana que em moro a aquesta hora, Mercè. On em portes a dinar?
0: Doncs mira, si arribem a la secció del pla gastronòmic, i és que aquest cap de setmana llarg és perfecte per descobrir terrasses, restaurants...
1: Home, aquest bon temps que fa, que s'espera molta calor aquest cap de setmana...
0: I tant que sí, em van dir que a partir d'ara ja estem amb l'estiu. Doncs la meva ruta començaria pel passeig de Sant Joan, pel Paral·lel i la Barceloneta. Tres llocs de Barcelona molt diferents.
1: Perfectes per passejar, a més.
0: I tant. Doncs pues mira, al passeig de Sant Joan us recomano les Filles Café, que és un espai agradable per fer un brunch, prendre un cafè especial o gaudir de plats saludables en una terrassa tranquil·la i molt de barri. Molt està al passeig de Sant Joan número 12.
1: I al Paral·lel?
0: Doncs mira, al Paral·lel podeu anar a Elche, un restaurant històric molt conegut pels seus arrossos i per mantenir l'essència del Paral·lel més clàssic i teatral, al carrer Vila i Vila número 71.
1: I a la Barceloneta?
0: Doncs si voleu acabar davant del mar, doncs al Macamaca. Hamburgueses, gourmet, ambient internacional i una de les terrasses més animades de la zona del port. Està al passeig Joan de Borbó, número 76, perquè no cal només menjar, sinó també descobrir doncs, diferents espais de la ciutat.
1: Totalment. Vinga, ara que tenim ja la panxa plena, ens portes a fer experiències diferents, que això és el que a mi m'agrada.
0: Doncs sí, jo dic aquesta de moment, ja, aquesta per la Miriam i alguna més sí, he també portat.
1: Bé,
0: però és que si sou d'actius activitats originals, doncs aquesta és una d'elles. I és que el Museu del Ferrocarril de Catalunya ha preparat un escape room immersiu dins del mateix museu. Una experiència molt diferent on els participants han de resoldre enigmes relacionats amb el món ferroviari, envoltats de locomotores històriques i vagons originals. El més interessant, Miriam, és que tota l'activitat es desenvolupa dins d'un entorn real, convertint el museu en un gran escenari interactiu. Durant el recorregut es poden descobrir antics convois, locomotores centenàries i espais que habitualment ja impressionen només de visitar-los. És una activitat ideal per fer amb amics, amb família, adolescents i combina cultura, aventura i misteri. A on? Us preguntareu. Doncs a la plaça d'Eduard Maristany a Vilanova i la Geltrú. No només és visitar museus, també es convertireu en protagonistes d'una aventura.
1: Mira, t'haig de dir que l'he fet aquest escape room.
0: I què tal? Jo sabia que t'agrada.
1: És molt xulo perquè a principi de temporada vam fer un programa especial aquí al Museu del Ferrocarril a Vilanova i la Geltrú. Ens van dir que farien un escape room. Jo no me'l podia perdre.
0: Evidentment.
1: Una cosa més que recomanable, eh? Dins d'un vagó talgo antic. I és una passada, així que aprofiteu i visiteu el museu, que de veritat va molt la pena. Jo no sabia com era aquest museu i és al·lucinant veure
0: no
1: totes
0: vist,
1: les màquines antigues.
0: Doncs no l'he visitat, però...
1: Doncs una activitat més que recomanable per fer
0: doncs mira,
1: amb tota la família o amb amics.
0: Ho haurem de fer, i tant que sí.
1: I porto un estrès, Mercè, que no vegis. Així que, sisplau, porta'm a desconnectar una mica.
0: Doncs sí, si el que necessites tu i els nostres oients és desconnectar una miqueta i voleu baixar revolucions, una gran opció és perdre's pel parc del laberint d'Horta.
1: Oh, m'encanta.
0: El jardí històric més antic de Barcelona, ple de vegetació, fonts, escultures i racons molt tranquils. Un espai perfecte per passejar, desconnectar del soroll de la ciutat i gaudir d'una tarda o d'un matí diferent. I si preferiu acabar el dia amb vistes espectaculars, també podeu pujar fins als búnquers del Carmel, que jo no sé si hi ha una alguna vegada.
1: Sí, és una passada.
0: Són una passada, perquè a més des d'allà es veuen unes postes de sol més boniques de Barcelona. Per tant, jo crec que parar una estona també és relaxar-se. No?
1: Ens encanta relaxar-nos i ara ens portes plans amb personalitat.
0: Doncs sí, alguna coseta diferent que també tenim a Barcelona i a vegades passem pel davant i no ens aturem, no? I una de les coses que jo volia fer menció és que aquest cap de setmana podeu visitar les galeries Maldà.
1: Aquí al costat.
0: Aquí al costat.
1: Són impressionants, eh?
0: Són realment

0: impressionants, ja eren impressionants abans. Sí. Van ser durant un temps doncs, tot aquest callejón diagon del Harry Potter, que es va transformar en l'experiència Harry Potter, i la veritat és que val molt i molt la pena. Ara és l'univers manga, cultura pop, fantasia, col·leccionisme i l'univers geek. Per tant, passejar pel davant i endinsar-se en les galeries Maldà, jo crec que és una molt bona proposta. Estan al carrer del Pi, número 5, i també podeu descobrir cafeteries amagades, llibreries vintage i petits locals amb encant del barri gòtic. O sigui, passegeu per aquí, que val molt i molt la pena.
1: Sí, perquè a més et perds i és com un laberint, eh? I vas descobrint joies, botigues moníssimes i que val molt la pena. Vinga, anem a fer un pla en família.
0: Doncs mira, sí, si busques un pla familiar diferent, doncs podeu visitar també Catalunya en miniatura.
1: Mira, fa uns dies va anar el meu fill petit amb el col·le. Encantat.
0: Sí, no? És que a més és superxulo.
1: És molt xulo, perquè a més és un pla de la nostra infància que ara els nostres fills fan amb la qual cosa...
0: Té molta història. Sí. Està a Torrelles, a Llobregat, i és un parc a l'aire lliure amb reproduccions dels monuments més emblemàtics de Catalunya. Els nens i famílies doncs, poden descobrir castells, esglésies i edificis històrics mentre recorren tot el parc. I a més hi ha circuits d'aventura, tirolines, doncs, per completar la jornada. Jo crec que un dia molt, molt especial.
1: I com que és un cap de setmana llarg, avui l'escapada ja traspassa fronteres.
0: Ja traspasso, jo ja dic, ens n'anem més enllà. Són diversos dies.
1: Clar que sí, hem d'aprofitar.
0: Aprofitem també. Acabem amb una proposta totalment diferent. Ja sabeu que jo moc molt per aquí, per Catalunya, però aquest cap de setmana també pot ser perfecte per organitzar una escapada europea amb molt d'encant.
1: Quines ganes de viatjar. Mira, més aquesta setmana Onda Cero Catalunya l'hem dedicat al turisme, hem viatjat per molts indrets, així que mira, un mes.
0: Pues un mes.
1: On ens envies?
0: Doncs mira, la meva recomanació és descobrir Trieste.
1: Ah, que xulo.
0: Una ciutat italiana, elegant i molt diferent de les escapades habituals. Amb aquesta música ja ens hem traslladat, directament. Doncs Trieste combina influència italiana, austro-hongaresa i eslovena, amb unes grans places, cafès històrics, canals i unes vistes espectaculars del mar Adriàtic. Passejar pel Gran Canal, descobrir la Piazza Unità d'Itàlia o prendre un cafè davant del mar és una experiència tranquil·la i molt, molt sofisticada.
1: Que xulo.
0: També és una ciutat per gaudir de la gastronomia italiana i dels seus aperitius típics. I el millor és que és una escapada europea encara poc massificada, molt diferent a les altres ciutats com Roma, París o Londres, no?
1: Doncs
0: una miqueta més tranquil.
1: Una proposta per viatjar aquest cap de setmana.
0: Doncs sí.
1: No ens podem quedar a casa aquests tres dies, així que aprofiteu algun dels plans que ens ha portat la Mercè. Mercè Ruiz de la Fuente, com sempre, és un plaer tenir-te aquí. Que vagi molt bé aquest cap de setmana.
0: Ja. Igualment, Míriam, gràcies.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.

0: els soniditos del Pol. En Pol Ferrer.
1: Pol Ferrer, què tal?
2: Tot molt bé.
1: Aquest és el...
0: Són els penúltims...
1: Penúltims soniditos. El Pol acaba les pràctiques divendres que ve.
2: Sí.
1: Divendres ens posaran un sonidito
0: o els últims, perquè no sé si farem lo de que vam fer la Ginebra
2: de
0: posar-li ella
1: doncs
0: a prova.
1: Sí. Sí. Doncs són els últims.
0: Et ve de gust que et posem nosaltres
2: sí,
0: a prova?
2: No adivinaré ningú, però sí.
1: Però ni un, ja t'ho dic jo.
2: És igual.
1: La revanxa.
0: Sí, home, i tant. No, s'ha portat prou bé, el Pol, s'ha de dir. Excepte alguna que dic, vinga, mira...
1: Quan va ser? La setmana passada o fa dues?
2: Fa dues.
1: És que t'ho estàs inventant.
0: Sí.
1: Això ni existeix.
0: Sí, sí. Hi ha hagut alguna
1: sèrie...
0: que
1: dius, mare de Déu.
2: La d'Equipaje en mano.
1: Exacte.
0: Equipaje en mano.
1: Però que esto no l'ha visto ni el director.
0: Equipaje de mano, sí, sí.
1: Vinga, què ens portaràs avui? Difícil,
2: no, no
1: fàcil?
2: No ho sé, no ho sé. Crec que... No ho sé.
1: No?
2: Mix.
1: Un mix.
2: Mix. Comencem amb la sèrie, va.
1: Vinga.
3: Nos tornaremos apretando el gatillo, sin girar el tambor ni una sola vez. Así la bala se disparará entre el primer y el sexto disparo.
1: La set.
2: El Gerard no.
1: ¿Es coreana?
2: Jo no diré de quin país és.
0: Oh! Està bé, bé...
1: Bueno, diré una, però no sé si és aquesta.
0: Quina dius, tu? El juego del calamar.
1: El juego del calamar.
0: Sí, ah, sí, ja sé quina, quin
1: no, per
0: tros és. Sí, ja sé quina escena
1: no?
0: és. Sí, sí.
1: El juego del calamar.
2: El saus?
1: Sí.
0: Sí.
2: És el
1: flipat, l'has flipat.
0: Molt bé, Míriam, molt bé.
2: La música de fons ho diu.
0: És que jo, com que l'he vist en original... Jo l'he vist en original subtitulada.
1: Ja,
0: és veritat. Em passava com en Breaking Bad. Amb doblatge no he acabat de relacionar. Però molt bé, sí, l'escena aquella... Està molt xula, aquella escena.
1: Sí, bueno.
0: I la sèrie està molt... A mi la sèrie m'ha agradat molt.
1: Els jocs.
0: No, sí, sí, però vull dir que aquella escena està guai, també.
2: És una gran sèrie.
1: Sí, és una sèrie...
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Molt xula.
1: Que jo no sé en quin estat estan els que l'han creat, perquè...
0: Sí, bueno, és que els coreans acostumen a ser bastant retorçats.
2: O
1: sigui, sobretot... Tot el primer joc
2: però
1: és quan no sí, sí, no és fantàstica, però el primer joc quan comença
0: la Nina quan es gira,
1: dius,
0: sí.
1: Hola, què estic veient?
0: És brutal, és brutal.
1: I la segona temporada crec que encara és més heavy.
0: Sí, sí, és bastant heavy.
1: Per mi la Nori aquella. El joc de la...
0: Aquell era molt bo.
1: Oh, quin patir,
0: mare. Sí, a mi m'ha agradat molt aquesta sèrie.
1: T'has quedat flipando,
2: Fàcil.
1: Perquè si ens haguessis posat una cosa més del juego del calamar, perquè això és una escena com...
0: Sí, és una escena molt aïllada.
2: Però l'altre són cançons i és molt fàcil.
1: Que estàs flipant, reconeixeu.
2: Ets molt bona, Míriam, sí, ets molt bona.
1: Vinga, va, la pel·lícula.
2: Va, anem amb la pel·li.
4: ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor?
5: No.
4: Si quiere, le ayudo a cruzar la calle.
1: Sí. És que és de dibuixos. És que...
0: Ah, Up.
1: Up. Sí.
2: És Up, és Up.
0: Up.
4: ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor?
5: No.
1: Esta era fácil.
4: Si quiere, le ayudo a cruzar la calle.
1: No.
5: No.
4: Si quiere, le ayudo a cruzar el jardín.
5: No. No.
4: Si quiere, le ayudo a cruzar el porche.
5: No.
0: No.
4: Bueno, algo querrá usted cruzar, ¿verdad?
5: No.
0: No. És molt bona, aquesta pel·li, és tan maca i tot. Sí, sí, sí.
1: Ai, quan
0: entranyable.
1: Passen un parell d'anyets li pots posar la brona, perquè li encantarà, és boníssima.
0: Va de cap,
1: tot i que comença tan trist. Jo començo
2: sí, és una mica.
1: Que dius, molt bé, una cosa...
2: Una
1: així comença una pel·li Disney,
0: sí, sí.
1: No? Vinga, dos de dos. Aquesta era fàcil.
2: Em feu una mica
1: no,
2: de ràbia.
1: Aquesta era fàcil.
2: Aquesta era fàcil.
1: Aquesta era fàcil. Però l'havies d'haver vist, clar, com tot. No pateixis, ens posaràs Bad Bunny avui, no?
2: No.
0: Home, seria... punt regalat.
1: Ara, calita que sales, perquè jo de música ja saps que...
0: Aviam,
2: Va, la posem. Guai.
0: Ostres.
1: Això
0: és...
1: d'una d'aquestes raves que vas tu. Música de rave.
2: Vull dir una cosa. He sigut aquí molt dolent.
1: No, ja, clar.
2: Perquè és un tros de la cançó que és electrònica...
0: Però que no té res a veure amb el gènere.
2: Però no té res a veure, perquè la cançó no és electrònica. Però, de cop, a la cançó li va donar el brot de posar això. Però és una cançó molt famosa.
1: Algú de Bizarrap?
2: Un artista molt famós.
1: Ah, l'he encertat?
2: No.
1: Ah, t'ha rigut.
0: És que, clar.
1: Segur?
2: I quan soni la cançó, ara s'està posant molt de moda, no sé per què, s'ha posat moltíssim de moda a TikTok
1: però
2: i tal.
1: No és d'ara?
2: No, no és d'ara. Et puc dir l'any, va.
1: no, ja em pots dir l'any que...
2: 2012.
1: Mira, jo el 2012 estava parint o estava criant una nena. Amb la qual cosa...
2: Però la teva nena segur que sap aquesta cançó i segur que l'escolta.
1: No sé, però jo estava cantant el Bon Dia.
2: Si escolta música amb altaveu, l'has escoltat a casa, aquesta cançó.
1: No, no, no, es posa els cascos. Potser ja tinc a la playlist, perquè és playlist compartida i cadascú posa les seves. Posa un trosset més, posa la versió llarga.
2: No.
1: A veure si...
2: No.
1: Doncs no, jo no la sé. Tu la saps, Gerard?
0: No, és que
1: alguna
0: Shakira. Aquest
1: Shakira.
0: Tros...
2: L'artista no. És Shakira. Justin Bieber.
1: Buah, no.
0: Justin
1: Bieber. Ni m'agrada.
2: No, cançó es diu
1: tot ullo,
2: Beauty no. and a Beat. Nicki Minaj. Molt famosa.
1: Nicki Minaj.
2: Molt famosa. Show you off. Avui és la teva filla.
0: Primera vegada que l'escolto,
1: aquesta
0: cançó. Ni idea.
1: Sí,
0: sí, segur, segur.
2: Possible, impossible.
0: A veure, a veure la tornada, no sé.
1: No sé, és aquesta la tornada.
2: No. I de cop, a meitat de cançó, posa electrònica, no sé per què.
0: Ostres. Bueno, no, però aquesta no l'havia escoltat jo, home.
1: Ni idea.
0: Justin Bieber.
2: De fet, és la...
1: El teu univers. No, no em diguis que és la més coneguda. El Justin Bieber...
2: És top 3 de Justin Bieber. Top 3.
1: No.
2: Mira, aquesta part...
0: Mai, mai.
2: Famosíssima.
1: I soc consumidora de TikTok, però no m'ha sortit. El meu algoritme no me l'ha posat, aquesta.
2: Bueno...
1: És aquesta,
0: no,
1: tu,
0: ni idea. No, no, sí,
2: avui
0: sí.
2: És la teva filla,
0: no hi ha més.
1: Bueno, li posaré, li posaré. No sé si és gaire Justin Bieber. Justin Bieber. És més reggaetonera, m'ha sortit més de la Johnny.
0: Com o no?
1: Bueno, algun defecte havia de tenir la nena, clar. Vinga, doncs aquesta és zero patatero.
2: Sabia que l'adivinaríeu.
0: Zero.
1: Però la venganza és un plato que se sirve.

0: De frío.
1: Home, setmana que ve, prepara't.
2: Jo ja sé que setmana que ve faré 0 de 4 i ja està.
0: No, no, ja te vaig... Mira, et dono una pista. Vale? La setmana que ve ja pots estar tota la setmana mirant coses dels 80.
1: Estudiant.
2: Vale.
0: 80 i 90.
2: Doncs et diré 0.
1: Bueno, o potser fem un girito i posem algo molt nou.
0: No, no, 80 i 90, que així no encertarà ni una. O sigui, ja pots estar preguntant-li als teus pares sèries, pel·lícules... De tot. Vinga, encara ens queda la veu del famós.
3: Va, a veure si la sabeu.
4: Pero me gustan los de deporte, no me gustan los de lucha ni nada. O sea que siempre juego a la consola.
2: És un tio molt famós, eh? Us sona segur.
0: Sí, sí, em sona molt el meu. Dones has portat poques, eh, carinyo?
1: El fet que jugui a videojocs té rellevància amb el personatge? O...
2: No puc donar vistes.
0: A ver, pues alguna otra.
4: Pero me gustan los de deporte, no me gustan los de lucha ni nada. O sea que siempre juego a la consola.
2: No es, es, no es gamer,
0: el,
2: ¿vale?
0: Es el
1: no es un gamer.
0: Conductor,
2: no es un
0: el
2: gamer.
0: Del coll.
2: Ah. El conductor del coll, ¿eh?
1: Coll? Ah, el Fernando Alonso.
0: Aquest.
1: No, no es la veu del... Fernando Alonso no es.
0: ¿No?
1: No, no, no.
0: Me ha sonat la veu del Fernando Alonso.
1: A ver.
0: Però que no heu entès.
4: Pero me gustan los de deporte, no me gustan los de lucha. Hostia. Ni nada.
0: Es que
4: o sea que siempre no, juego a la consola.
1: Sí que té algo de Fernando Alonso, la veu, però no, crec que no és.
0: Jo em quedo
1: però...
0: Fernando Alonso perquè no estic molt cansada aquesta setmana. No,
1: juego a los de lucha, a veure, una tercera vegada.
4: Pero me gustan los de deporte, no me gustan los de lucha ni nada. O sea que siempre juego a la consola.
1: Cada vegada que ho escolto em sembla
0: me
1: més
0: gustan los deporte,
1: Fernando Alonso.
0: El deporte... Jo diré Fernando Alonso perquè no tinc ganes de pensar més. Tu, si vols pujar a l'aposta...
2: No, no, et retires amb Fernando o puges?
1: Fernando Alonso, va.
2: La Míriam és molt bona.
1: Oh, molt bé, Míriam.
4: Era un poco mayor cuando empecé a tener videojuegos. Pero me gustan los de deporte, no me gustan los de lucha ni nada. O sea que siempre juego a la consola, o juego al fútbol, o juego al baloncesto, o algún juego de
1: deporte. O
4: de
1: Fórmula 1, ¿no?
2: No ho diu.
1: No.
0: Molt bé.
2: És el del coll.
1: Hòstia, bueno. Míriam, avui...
0: I la cançó perquè... Justino Belíguez...
1: Em pots anar de cap de setmana, vamos, contentíssima.
0: No, no, m'hagués anat igual,
1: No, home, i tant.
0: Necessito el cap de setmana, vamos, urgentment.
2: Ha jugat molt, això, ja. Ha jugat massa.
0: Bueno, però és que cada vegada és diferent.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No?
1: Sí.
2: Jo no seré tan bo.
1: No, no, se li dona bé.
2: Puc assegurar que jo no soc bo.
0: Jo dedicaria el cap de setmana a veure sèries dels 80, pel·lis dels 80-90, vale. Escoltar molt música pop espanyola...
2: Vale.
0: I a, bueno, a veure informatius dels 80 i 90.
2: Vale.
0: Mira, pel personatge ja sé què li posarem.
1: Jo tinc una idea.
0: Jo tinc una idea de la veu més reconeixible d'aquella època.
1: Ostres... Aviam, hem de començar a treballar.
0: Bueno, doncs pues aquesta és la idea, carinyo, d'aquesta secció, que els que juguen quedin malament. O no, has buscat tu això tot aquests mesos?
1: No, ja ha fet algunes que ha volgut més la...
0: A veure quin és l'estudiant en pràctiques que ve i...
1: Aviam.
0: Si ens ho posa tan difícil o tan fàcil com el Pol. Doncs molt bé, Pol. 3 de 1 Bueno, hi ha algunes que valen per dos, aquí. Anem amb el dilema. És que no hi ha dilemes, que avui...
1: És que, Lluís, tio...
0: Vinga, passa, que ja veuràs.
5: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
6: Ara, no arribava, eh?
1: No arribava. Avui m'he avançat una mica.
0: Lluís Soler, què tal? Bon dia.
6: Molt bé, i tu?
0: Molt bé.
6: Com estem avui, eh?
0: Bé, de divendres.
6: De divendres, faves tendres.
0: Faves tendres.
6: Avui, estimades
0: avui,
6: i estimats...
0: Avui, mira, em perdonaràs, però avui
6: ja
0: no hi ha...
6: Ja comencem malament.
0: No hi ha dilema, és que
6: pot
0: ser el dilema més xorra, doncs més absurd i menys dilema
1: sí,
0: de tota la temporada.
1: Dels menys necessaris.
6: Doncs jo crec que hi ha més dilema del que us penseu. És que vosaltres, que sou d'un perfectin i perfectina, us penseu que tothom és com vosaltres. I no, la gent improvisa en el seu dia a dia, a la seva vida, aventura, s'arrisca.
0: Quina emoció posar la
6: s'arrisca, improvisa, fa coses noves. La gent vol provar coses noves.
0: A lo loco.
6: El dilema d'avui, estimades i estimats, és quan vas a fer la rentadora, que això és important, hi ha gent que no ha posat en sa vida una rentadora. Per favor, eh?
0: Doncs no
6: passem al 2026.
1: Per gent que no en té i renta a mà encara, no?
6: O que van a la bugaderia.
1: No ho sé, no
0: coneixem. Això sí, aniran a la bugaderia.
1: O a la bugaderia.
0: Qui renta a mà?
6: Però el meu dilema serveix si vas a la bugaderia.

0: A la bugaderia també serveix. Bueno, no sé com... A la bugaderia no he anat mai, no sé com
1: és
0: va.
1: És que la pots... No, jo sí que he anat, però la pots espatllar.
0: Bueno, si fas aquí el dilema, coses, estimades i estimats, és quan ja heu carregat el tambor de la rentadora, sí, sigui frontal o per dalt, perquè encara hi ha rentadores que són per dalt,
1: separant
0: superiors.
1: Color de blanc. Bueno, perquè...
0: aquestes
1: no, ara em diràs també que no separes.
0: Jo separo el blanc i el negre del color. Jo faig tres separacions. Color, blancs i negres.
1: Molt bé, però si sempre vas de
0: negre. Tu quants?
1: Jo dos.
0: Jo vaig a negre per fora.
2: No, blanc, blanc i color.
1: No tinc temps de fer...
0: El negre també destinyeix una mica.
2: No, home.
0: Aquí, bueno, el dilema és, quan esteu preparant la rentadora, poseu el suavitzant a la calaixera, que sempre posem més del que ens indiquen, però bueno, poses el suavitzant a la calaixera.
1: Aquí sí que hem de seguir les normes, eh?
0: Aquí hem de seguir les normes. Però el detergent líquid el poseu a la calaixera o calculeu dos gotets del recipient i el llanceu dins el tambor així com si estiguéssiu amanint que... una amanida, tirant l'oli. Però jo ho faig com si fos oli a l'amanida.
1: Escolta'm una cosa.
0: Amb el braç.
1: Clar, ara ho entenc, Gerard.
0: Clar.
1: Com és la teva rentadora?
0: Fantàstica i blanca.
1: No, escolta'm, cap a dalt o frontal?
0: És frontal. Però serveix per tot.
1: Una cosa, és carregar frontal i també tires el líquid a dins? Perquè si fos de dalt...
0: No, jo tiro líquid.
1: Ho entenc,
2: tu el tires...
1: No,
2: home, és possible fer-ho.
0: Veus? Sí, clar, és possible. Veus com hi ha dilema?
1: No, clar, perquè hem d'omplir temps, vull dir.
0: No, és que hi ha dilema. És que Catalunya està dividida.
1: No tenim tantes ràdios que et mereixen com per omplir...
0: La gent està dividida, perquè no tothom...
2: Lluís, les rentadores han estat dissenyades tota la vida per posar el sabó i el suavitzant al calaixet. Per això el calaixet té dos o fins i tot tres compartiments...
1: Prelavado, lavado y suavizante.
2: Exacte.
0: Quantes coses estan dissenyades per una cosa que no s'ha fet
1: servir? Sabeu lo del prelavado?
2: Home, ja, però...
0: Sí, jo ho sé.
1: Escolta, Lluís Soler.
0: Però llavors vosaltres sou els clàssics que poseu el suavitzant...
2: Què vol dir clàssics? Els lògics, vull dir, si hi ha un compartiment per posar-ho...
1: Mira, un senyor...
0: No, us equivoqueu.
1: A la Xina...
0: Popular.
1: Alemanya, no sé on es fabriquen les rentadores.
0: A Saragossa, Zanussi, no?
1: Vinga, vinga.
0: Ah, no, Balai, perdona, Balai.
1: No et diguis més marques. S'ha trencat les banyes per fer un disseny, per el cajetín aquest, per posar-te tres compartiments, perquè no tinguis problemes i la gent
0: tres
1: que no
0: compartiments,
1: sap...
0: Però és que tu has
1: deixa'm parlar.
0: Tres compartiments, per què són?
1: Prelavado,
2: va dir la Míriam, prelavado, suavitzant...
1: Veus com no sap el que és el prelavado? Si té taques, tu poses prelavado.
0: Heu tret el calaix per rentar-lo i heu vist que tot va a parar al mateix lloc?
1: Però per ordre.
2: Sí, home, clar.
1: Quina ordre?
0: I on comportes?
1: Primer, a veure si ho endevines, el prelavado...
2: Jo el prelavado no l'omplo, per això.
1: Bueno, és clar,
0: que
1: ell...
0: és que perds el temps.
1: No, jo tampoc. Però com que ell no renta el cap, llavors, no saps que primer va el xampú i després el suavitzant. És que està inventat, carinyo.
0: Quina baixesa. Jo em rento el cap i, a més, amb sabó, amb xampú, que ho sàpigues, eh?
1: Home, és que
0: amb
1: ho has xampú, de fer. Ara ho he dit en broma, per fer la broma. Però
0: no tinc un pell de tonto,
1: perquè és que no ens rentem el cabell, ens rentem el cuero cabelludo.
0: Escolta una cosa, a veure, vosaltres poseu... És que feu el ridícul i ara... Jo em temia això, m'ho temia, però és que ara se m'ha confirmat.
1: No pots donar els teus arguments insultant.
0: No, jo no insulto, diu que feu el ridícul. Ara es confirma que no acabo de pillar-vos massa vegades i ara ho entenc tot.
1: Que deixaràs la secció.
0: Ara ho entenc, no. Ara entenc tot. I és que, clar, vosaltres poseu a la calaixera... Hi ha tres espais?
2: Sí.
0: Que mai saps on va el detergent.
1: Que sí, però si ho posa, carinyo, ho posa.
0: O no posa? Posa un o dos, tres.
2: Amb dibuixets.
1: Pues...
0: Què dibuixets?
2: T'ho posa amb dibuixets.
1: Escolta, prelavado, que està tapadet normalment. Aixeques, tal.
0: Perdona, on està tapadet és el suavitzant.
1: El uno. Bueno, clar, depèn de les...
2: Depèn de la rentadora, clar. Aquí entrem en dissenys...
1: Però el uno, què posarem a l'1? Què poses a l'1?
0: Jo a l'1 res. Ni el 3, res, jo només el suavitzant. I el detergent el poso...
1: Què 3? No hi ha 3.
0: Home, si hi ha 3 d'això, hi haurà 3, no?
1: No, només està l'1 i el 2, no?
0: Hi ha 3 calaix... Departaments al calaix.
1: Sí.
0: Vale, hi ha 3. Sí. Un el suavitzant, l'altre el detergent i l'altre...
1: El prelavado.
0: El prelavado, que ja em diràs tu quina cosa més absurda que s'han inventat perquè tu gastis més.
2: Bueno,
1: hi ha gent que si la roba està molt bruta...
0: Tota aquesta gent que fa com vosaltres, a l'any us gasteu més pasta i més energia, amb aigua, amb tot.
1: Però què dius? A veure, tot, quina tonteria estàs dient? Però si posem... A veure, no estem parlant de la quantitat de suavitzant o de sabó que poses. Posem tu i jo el mateix.
0: O no.
1: De fet, tu poses
0: dos... Ara jo tinc més dubtes.
1: Tu poses dos cacitos.
0: Dos
1: no has dit?
0: Dos taps.
1: Jo poso un.

0: amunt ja em surt.
1: Jo no, ja no utilitzo, jo no segueixo ni el, jo no segueixo ni el tap. Ni el tap, segueixo.
0: Ah, ojo, no?
1: El poso a ull i dic, vale, ja
0: el Gerard és el que més gasta, en sèrio?
2: Sí. Així,
0: i no se
2: te'n
0: va la mà?
1: Alguna vegada sí, home, que dic, oi, després
0: d'altres... Quanta espumita, eh? La fiesta, la fiesta de l'espuma.
2: Com si estiguessis a la barra del Baja Beach Club, no?
1: Sí, allò de... Mira, sí, posant un, posant dos, un xupito. Faig, com, faig a segons, dic, a veure, un, ja està. Sí, sí, sí.
2: El calaix.
1: Lluís Soler. Em posa nerviós utilitzar el calaix, el calaix, i tant.
2: Però per què utilitzar el calaix, Lluís?
0: Però perquè això, per això està... Per què penses que l'han posat allà? Per tocar els nassos? No.
2: Però hi ha moltes coses que estan fetes per una cosa i és millor i s'ha provat...
0: Directament a la, a, al bombo jo poso...
2: Càpsules.
0: Saps la... No. No em faig servir. Les perles aquestes d'olor,
2: sí,
0: poso això. Això sí que ho poso allà. Perquè sí, sí que no sé on posar-ho, perquè si...
1: Però això seria el
0: suavitzant.
1: Però això seria el suavitzant.
2: A veure, no, no, no, no, no, no, no,
1: quina mescla d'olors.
0: Una cosa...
2: Que semblava que... A veure, para-ho tot. Que semblava que no... Sí, Pere, deixa de conduir. A veure, perquè,
0: perquè així...
2: això és fort, eh? O sigui, semblava que ho teníem tot controlat, però veig que no.
0: Però una
2: què
0: cosa
2: poses
0: per...
2: tu dins el bombo?
0: Les perletes aquestes d'olor.
2: Sí, i què més? I què més?
0: Ja està.
2: Has dit ja el suavitzant.
0: No, els... no, que no, poso suavitzant al calaix.
1: Que a banda de suavitzant que posa
0: el calaixet... Ai, que pensava que
1: m'havia
0: enganxat, i no.
2: Sí. Jo crec que ens en portarem sorpreses.
0: Vols veure... Va, escoltem a veure si
2: hi ha
0: dilema
2: o no. Hi ha
0: molta
2: gent que fa com
0: dilema?
2: Jo, que és més intel·ligent,
0: sí,
2: i que posa dins el bombo
0: el
2: suavitzant... El... No, el suavitzant, no, el suavitzant pel calaix. Perquè el suavitzant, bé... és una altra fase, entra en una altra fase de...
1: Ah, i tu el suavitzant sí que el poses al calaix.
2: Sí, aleshores, perquè entra en una altra fase.
0: A més, et diré una cosa.
2: Perquè entra en una altra fase.
0: Et diré una cosa. I el suavitzant no el fiques tu
2: a dalt,
0: al calaix.
2: On toca.
0: Vale, sí. És que si poses el sabó al calaix, també entra en una altra fase,
2: clar,
0: carinyo. Clar, tot va... Les portetes de darrere s'obren quan toca obrir-se.
2: Quantes vegades has reparat la teva rentadora?
0: Doncs, saps? Mira, i ara t'ho dic en sèrio. I t'ho dic... Eh, porto 20...
2: Digues la veritat,
0: 20
2: eh?
0: Quants? 20...
2: Tu,
0: 30... Des del, 2000, ah, des del 2006. Des,
1: 20 no, anys. 5.
2: Rentant roba.
0: Des del 2005 fora de casa, ah, va, dels meus pares, rentant roba.
2: Sí, molt bé.
0: He canviat un cop de rentadora.
2: Saps que hi ha gent que marxa de casa als pares i encara els hi porta la roba a casa als
0: no,
2: pares?
0: No, això no ho he fet mai.
2: Home, quin
0: mai.
2: Xor,
1: això és increïble. Bueno,
0: sempre, sí, mira, mira, aquí tenim un que no diria el seu nom.
2: Hi ha molta,
0: no
2: gent, que fa, hi ha molta gent que ho fa, eh?
0: No ho he fet mai. Però porto amb 20...
2: 6, 4, 3,
1: 2... No, amb 21 anys.
2: Amb 21 anys?
0: 21 anys.
2: Cap reparació?
0: No, hem canviat de rentadora un cop.
2: Per què?
0: Bueno, home, carinyo...
2: Perquè,
0: home,
2: gastat, final,
0: perquè té la seva vida útil.
2: Perquè no vas posar el detergent.
0: Quantes rentadores portes, poses al dia, tu?
2: Al dia?
0: Sí.
1: Al dia?
2: Al dia?
1: Home, sí. Més
2: home,
1: a... home,
2: cada 3
1: vegada...
2: dies. Jo cada 3 dies.
0: Quanta gent sou a casa?
2: No puc, no estic autoritzat a dir això.
0: Vale, jo soc 4. Nosaltres som 4.
2: Si no tinc un advocat davant.
0: Nosaltres som 4, amb dues criatures que fan esport, que compten per 2 més, amb un adolescent que compta per 3.
2: Clar, no, i si farem nosaltres, tenim una tintoreria a casa.
0: Clar, t'asseguro que poso la rentadora un i a vegades dues vegades al dia.
2: Tenim una tintoreria? No, no, jo no, jo no.
0: Així que ja et diré quina marca és, perquè m'està durant molt. I
2: bueno,
0: no em facis cabrejar.
2: I també tens secadora.
0: Home, sí. És que no tinc espai per aixugar la roba, jo. Haig de tenir-la. I la secadora no l'ha canviat mai. Mai, en aquests 21 anys.
2: A veure, no has canviat la secadora, però sí que has canviat la rentadora?
0: Sí.
2: Ah, perquè tens
0: sí,
2: separades.
0: Vale, sí, ui, això és un invent del diablo, eh? No,
2: ai, molt
0: això
2: bé.
0: No funciona.
1: Sí, la rentadora-secadora també és un...
0: Vinga, va, que vull saber si hi ha dilema.
2: A veure,
0: no?
2: Com hi va?
0: Escoltem l'audiència, vinga.
2: Vinga.
3: M'agradaria a mi saber qui és el que fica el suavitzant i el detergent directament al tambor. Això se te farà una pasta de por. Xica, cada cosa en el seu puesto. Hosti, què per això està?
4: Bon dia, amics. Jo a la rentadora tot el tambor. De la mateixa manera que tinc xampú amb un condicionador, vaig decidir que ja sigui gel, ja sigui pastilletes, tot el tambor. Que tingueu un bon dia, que tot vagi bé i un bon cap de setmana, que segurament us serà llarg. Que vagi esplèndid. Gràcies.
5: Bon dia. Pues yo lo que uso es detergente líquido y lo pongo en el cajetín de arriba. No sé, meterlo dentro para que se manche la ropa no le veo, pero bueno, yo le pongo en el cajetín de arriba. Y suavizante no uso ya hace mucho tiempo porque me han dicho que es malísimo para la ropa. Así que yo no compro suavizante. Yo cojo un detergente de estos que hace olor a Marsella, jabón de Marsella, y a mí ya me va bien. Para mí es estupendo. Y otro dato, mi hija los compró en abril del año pasado las entradas para el Baloni, o como se diga, y va a Suecia, porque aquí no lo encontró, y se gastó en cada entrada 120 euros. Va ella y su novia. Más, súmale viaje, comer.

0: Allí que se van 4 días, o sea que la crecicilla le sale más o menos a cada una por 300 o 400 euros. Así vamos. Bon cap de semana.
1: Hola familia, mireu, jo poso el sabó en el cajetín, a la seva porteta, i el suvitzen en el seu puesto. Sí que és veritat que quan he comprat les bolites aquelles sí que les tinc de posar dintre del bombo, perquè les he comprat aquelles eco, que es desfan i no fa mal al mar ni a cap puest. Bueno, llavors sí que les he de posar dintre. I també us dic una cosa, cada vegada utilitzo menys el suavitzant, perquè quan treballava a una empresa tèxtil em van dir que no utilitzaven mai suavitzants perquè l'únic que feien era espatllar la roba, que no, no, que sí que feia bona olor i tot el que vulguem, però que no cuidava la roba, al contrari, que la feia malbé abans de temps. Bon cap de setmana, petons.
2: Bueno, estem
3: rodejats
2: de clàssics.
4: Sí, home, és el més
3: bueno,
4: normal,
3: cadascú
4: Lluís.
3: Fa el que vol, és que la gent és coherent.
2: Sou lo peor, jo no sé què faig col·laborant en aquest programa. Buscaré un altre programa.
3: Escolta, perquè... no m'ho diguis dos cops. Mira, aquí tinc un col·laborador que segur que estarà encantat.
2: Ah, hi ha cua?
3: Sí, mira. Mira, estan fent cua per substituir-te, eh?
2: Jo pensava que estan fent cua per l'aperitiu de divendres.
3: No te duermes?
2: En laureles.
3: Que ojito, eh? Bueno, queda poc per la temporada que
2: estic
3: ve.
2: Estic veient que sóc bastant diferent al nostre
3: que ja ho sabíem.
2: Estil d'audiència.
3: Quan et van fer, van trencar el motlle.
2: No, sí, ja, però ho dic en format negatiu.
3: No.
2: Crec que sóc molt diferent, llavors potser...
3: Per això t'estimem.
2: Va ser hora que comencem...
4: Els extrems es toquen, Lluís, al final.
2: Va ser hora que comencem a pensar si realment hem de cultivar més la nostra audiència o som nosaltres, els que no estem preparats. Bueno, jo... Perquè sóc jo el raro d'aquí de la tribu.
4: Això per descomptat.
3: Però tu veus que en el 99% dels dilemes sempre ens portes la contrària.
2: Perquè sou uns avorrits.
4: Vas contra el món, Lluís.
2: Sou uns avorrits.
4: Vas com els salmons.
2: I us diré una cosa, perquè a mi això m'ha arribat. La gent que ens escolta divendres
3: a aquesta hora... A veure, que estem en directe. Bueno, no, a veure què dius, eh?
2: No, jo prefereixo dir-ho així, per si em donen via, marxo ja. Les persones que ens escolten en directe ara, els divendres a aquesta hora, a mi m'ha arribat que s'ho passa molt bé i que els agrada que tinguem aquests punts.
3: Home.
2: Perquè, clar, és que si no, sou molt avorridots. És més, no sabien, a vegades no se'ns escolten a nosaltres o els de l'altra freqüència,
3: escolta,
2: que està molt a prop.
3: No, sempre ens escolten a nosaltres.
2: Ah, clar.
3: Escolta, però si a mi a vegades m'obligues, tu has de dir això avui. Has d'estar per aquesta banda.
2: Per tenir una mica de xou, però lo de rentadores...
3: No, ara fem bromes, però al principi sí que ho fèiem, això. Tu què defensaràs? Jo vull defensar això. No, algú...
2: Però
3: ara no, eh?
2: Ara ja no, perquè és que estem...
4: Sempre hem volgut ser un dos contra dos, però...
3: Ara ja no.
2: És que tenim uns criteris tan diferents.
3: Des que el Robert va deixar de fer-nos cas i defensava el que volia.
2: Exacte.
3: Doncs nosaltres també.
2: Bueno, estimades, estimats...
3: Et quedes a la ràdio que et mereixes?
2: No, perquè...
3: M'ha fet el Gerard avui, eh?
2: He de... Em sap greu. He d'anar a fer una rentadora.
3: Doncs a veure on poses el sabó i on poses el suavitzant.
2: Bueno, anava a dir, sí.
3: Lluís Soler.
2: Que vagi bé, molt bon cap de setmana. Aprofiteu.
3: No tens res a vendre avui?
2: No, perquè ja vaig vendre la setmana passada el Clotilde, van anar a moure-ho a Nou Barris.
3: Sí, vam veure.
2: Però aquesta setmana...
3: El Marcos, amb K.
2: La setmana que ve et porto...
3: El Marcos, amb K.
2: Sorpreses.
3: Fastucs.
2: Sí, fastucs. T'agraden els fastucs?
3: M'encanten.
2: Et portaré fastucs.
3: Els pistatxos.
2: Fastuquis, tuqui, tuqui.
3: Bon Lluís Soler, que passis un bon cap de setmana.
2: Adéu.
5: La ràdio que et mereixes, amb Míriam Franc i Gerard Sant.
4: Molt bé.
3: Ara que marxa.
4: Sí, mira, s'arrenca a fer indicatius i tot. Home, clar, és que normalment presento jo la ràdio que mereixes, faig jo l'indicatiu, però clar, no m'agrada, no és bo presentar-se a un mateix.
3: Avui no tenim el Robert Calvo, que està de festa.
4: Sí,
3: ens ho hem repartit una mica, amb la qual cosa doncs, només quedaves tu.
4: Tu tenies ganes, de fer la ràdio que et mereixes.
3: Jo sempre us ho dic, si vols, és la part més divertida del programa.
4: Si vols començar amb el teu clip...
3: Doncs mira, començarem amb el David Cervelló, que com sempre ens la lia parda i sempre li busca el doble sentit a les coses. I és que estàveu pesadets el
4: la
3: dimecres.
4: La tita, és que
3: una
4: les
3: mica
4: tites...
3: Una mica caca culopé d'opís, sí.
6: I ara ve el drama de la setmana, no?
3: Upa!
7: Ah, se vienen unas cositas, que no sabe cómo se vienen las cositas.
6: Sí, anem amb setmana. Anem amb setmana, que és molt fort.
8: El drama
6: perquè...
8: de la setmana...
9: Es que me destorino.
6: Sí, és que el que veiem és la tita en molt mal estat.
9: No huele un poco raro aquí.
6: Molt mal estat, vaja. O sigui, veiem la tita, sí, molt
8: decaiguda, decaiguda. La tita està decaiguda.
6: Sí.
10: Y ayer me robaron la caja de Viagra.
11: Vaya, Paco, qué rabia.
10: Más que rabia es impotencia.
6: La tita està molt decaiguda. Ai, tita Thyssen, estem parlant.
12: Buenas tardes.
6: No, home, tites, Vicent. Tites, tites, tites.
3: Recordem que la Cenis...

0: Espanya, la Tita Tissen.
1: Sí, seguro.
2: Bueno, però és que la gent fa anys, vull dir. Quants anys té aquesta dona?
3: Han passat 84 anys.
0: Doncs ara buscaré. Quants anys té Carmen Tissen?
4: 128, deu tenir Carmen Tissen.
2: Quasi.
0: En té ara mateix 83. La meva mare és de novembre i ella d'abril. El dia de Sant Jordi va fer anys.
2: Ta mare està molt bé.
0: Sí, bueno. El dia de Sant Jordi va ser l'aniversari de la Tita.
2: Ah, mira.
4: Molt bé. Sus hijos son su gran apoyo en estos momentos, eh? Su hijo la apoya, eh? Diguem-ne a Tita.
2: Vale, ja, noi.
5: No para.
4: Ja està. No, jo simplement tinc la informació d'això.
6: Jo també.
7: A mi, el fill de polla, o sigui, em va deixar plegat. Vinga, va, em toca a mi. L'altre dia el Robert va haver de presentar la primera part del programa, el dimarts, perquè tu estaves presentant una cosa
2: molt xula. El dimecres que ve.
7: I li va tocar fer els esports amb el Víctor Lozano.
2: Bueno, no, és que no sé si vull sentir.
7: I va treure a col·lació al Robert un personatge famós.
2: Vale. Som-hi.
0: M'acaben de dir per via interna...
8: Encarna, oiga...
0: Que avui és l'aniversari d'un home molt important a la història d'aquest país. Te'n recordes el senyor Barragán?
9: ¿Qué dice usted?
0: Això és por.
10: Sí, senyor.
0: Sí, senyor. Doncs el senyor Barragán avui fa 80 anys.
10: Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estamos?
0: El senyor Barragán, que es va fer famosa, no te ries que es peor.
11: Són dos minuts.
12: Una adivinanza. Arturo por la mañana come pan duro. Y por la tarde se rasca el culo. ¿Qué es? Un guarro.
13: Primer va ser un programa que es deia La casa por la ventana,
0: amiga,
13: que es feia a la 2 de Televisió Espanyola. Una vez a la semana, mirar la casa por la
14: ventana. La productora executiva, qual era la meva germana, però si el conec
0: ja. Ah, sí?
15: Esto se merece un aplauso.
2: Ja deia jo.
13: Jo anava a veure els rodatges.
0: En sèrio?
13: Perquè era molt guai, perquè a part del programa concurs que es feia, que era molt divertit, es feia una minissèrie que ara la protagonitzava en Paco Morán i jo el Bertran. També estava Regina Dos Santos.
0: Oh, mare meva, institucions d'aquest país, totes.
1: Sí, seguro.
13: Era un programa espectacular. I us recordo el primer dia que vaig anar que un dels que havia de guanyar el concurs era un senyor que...
16: Vas a flipar! Palabra.
13: Com es deia? Pues tallava les nous, no? les obria,
0: les nous.
13: Es posava de genoll amb el cul. Tirava el cul cap a baix, a la noia, clanc, i trencava la
0: Víctor,
13: nou.
0: Víctor, acaba d'arribar la Míriam Frank i t'està fent fora ja.
17: Arreando, que és tardi.
13: No, però ara si està la Míriam torno a entrar, són i 50.
18: Otra vez.
13: Ara comencen els esports a la ciutat.
19: El mejor, sin ningún lugar a dudas. Mira, és el mejor.
2: Mira que li agrada imitar el Víctor Lozano, eh?
7: No em va entrar bé la imitació del Robert del Barragán.
2: No, però és que no entès per què parlava... És que no puc faltar. Parla del Barragán Esports.
7: Sí, perquè l'Ivan Chiva per interna diu...
2: Què té a veure?
7: Que era l'aniversari, no sé. El Robert saps que de vegades surt amb unes coses... No. No, i a més s'ho va inventar, el Robert, que li van comunicar per interna. Em diuen per interna, jo crec que li va venir que Barragán, que era l'aniversari, i ho va colar a la secció d'esports. El Robert és així, és un anarquista dels que ens agrada.
2: I el Víctor ha tornat a imitar avui.
7: El Víctor, avui tenim doble ració de Víctor Lozano i a més doble ració també d'imitacions. Hem arribat, ho hem aconseguit, el treball en equip normalment doncs acaba donant els seus fruits i ara doncs hem pogut treure un tercer clip amb el que acaba de passar fa més d'una hora a la secció d'esports parlant de Bad Bunny, que podríem dir ja Víctor Bunny.
2: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
13: Bon dia i bona hora, bon divendres, bon cap de setmana.
2: Vas a veure el Bad Bunny avui o què?
13: No vaig, ja en tinc prou amb la turra que em fota les meves filles al cotxe amb aquest pàjaro.
16: Basta ja!
13: No el suporto, de veritat, perquè...
2: Però ha de ser un espectacle. Lo
7: que necesitamos es un cerebro de igual magnificencia.
2: Tú podías ser cantante si no fuera por la voz, Diego.
13: Digo, Ari, Claudia, per favor, això
2: tenim
13: què?
2: Tenim temps de fer una ràdio que
13: per favor, això.
5: Home, per favor, que el senyor no pot estar cantant, per favor.
8: Hi ha gent que no li agrada sentir això. Li bull l'estómac.
5: Home, això fa mal als oïdes.
13: I vinga, eh?
2: Has de reconèixer que fa un espectacle.
5: Calladita! A mi mare i bebida!

0: les filles com a excusa.
1: Com a excusa, però, sí. Jo crec que tindrà entrades pel Bad Bunny. Dos dels 10 concerts que van anar.
0: D'aquestes de fila zero, a més, segur.
1: Sí. Mira, aquesta cantant, vamos, hace un grito a la mitja.

0: Ens ha de sobrar molt de temps en aquest programa perquè jo posi Bad Bunny i que soni una estoneta plena.
1: Avui és el dia.
0: Avui és el seu dia.
1: I a més, obre gira a Barcelona, que això, mira, sempre és...
0: Aquesta m'agrada molt a mi.

0: inevitable posar-se a ballar, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Home, clar. Del concert de
1: Bad Bunny. Sí, és que és un, serà un espectacle, segur. Sí, sí, sí.
2: Del 2019 sí, que no ve.
1: Festival.
0: 2019? No, no ha canviat res la ciutat.
1: La ciutat i el Bad Bunny.
0: I la seva forma de cantar, sí. A mi em sorprèn que dos concerts aquí, 10 a Madrid. Jo crec que quan passin aquests dos concerts, pensaré, ai, hauria de fer bé fet més aquí a Barcelona.
1: Devia ser más concierto.
0: Doncs que vagi molt bé el concert de Bad Bunny. Escolta, Pol, no, tu no estaves al dilema? Tu què? Has posat alguna rentadora a la teva vida?
2: Sí, sí, sí. Però jo... pensa que no és la meva casa, és la rentadora de la meva família.
0: I com es posa a casa
2: teva? Haig de fer bé els passos, com toquen.
0: Com el Víctor, tens 7 passos? O...
2: No tants.
0: Els que I on poses el sabó?
2: On toca, en l'apartament.
0: Clar, ja està. És que com la gent...
1: És que és on toca, és on toca.
0: A veure si ens porta un dilema una mica més coherent la setmana que ve. Doncs amb el sabó de la rentadora i amb el Bad Bunny nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem dilluns en programa especial, recordant els millors moments d'aquesta temporada i aquesta bona Pasqua. Que passeu molt bon cap de setmana, us esperem dilluns.
3: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
4: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món, a on?
0: I tant que sí.
4: Aquí, a la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
5: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
4: Veus?
5: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
3: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
6: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenos días. La investigación sobre el rescate de Plus Ultra avanza con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y blanqueo. El juez José Luis Calama ve indicios de una posible estructura para facilitar los 53 millones de euros concedidos a la aerolínea durante la pandemia y ha abierto una pieza secreta para rastrear el dinero. La UDEF investiga cuentas en varios países y sociedades interpuestas a partir de registros que incluyen material incautado en el despacho del expresidente. El sumario señala además a su secretaria, Gertrudis Alcázar, como figura clave en la coordinación de la presunta trama. Tribunales, Eva Llamazares.
8: Las nuevas ramificaciones del caso Plus Ultra exigen que una parte de la causa se mantenga secreta, según confirman a Onda Cero fuentes jurídicas. El juez Calama ha abierto al menos una pieza separada con pesquisas y comisiones rogatorias para pedir información de todo tipo sobre investigados por tráfico de influencias. Entre otras, el magistrado se ha dirigido ya a autoridades de Estados Unidos, según información del país. Desde el inicio, el cariz de esta investigación es internacional. La UDEF pudo acceder a un teléfono clave, el de Rodolfo Reyes, por aquel entonces principal accionista de Plus Ultra, gracias a que se lo remitió a la Brigada Antiblanqueo de la Policía Nacional. Por los cauces establecidos, la agencia norteamericana

0: Comencem parlant a la secció notícies de l'informe Fènix, que alerta que el model econòmic català és insostenible i que cal un gir estructural per garantir prosperitat i cohesió social. I ens acompanya Guillem López Casasnovas, economista i coautor de l'informe Fènix. A la tertúlia parlarem del dol laboral, aquest procés emocional que s'activa quan perdem una feina o tanquem una etapa professional. I ens acompanya Nieves Rabassó, advocada especialista en processal i laboral, economista del Col·legi d'Economistes de Catalunya, José Miguel de la Dehesa, director de la Fundació Factor Humà, i Alberto Simoncini, terapeuta especialitzat en processos de dol, pèrdua i reconstrucció. I coincidint, com us dèiem, amb el Dia Internacional del Futbol Femení, a la secció de màrqueting i comunicació, analitzem el creixement i els reptes d'un sector en plena transformació. Ens acompanya Andrea Ors, CEO de Xscout, agència especialitzada en scouting i desenvolupament de talent en el futbol femení. I tancarem el programa amb la secció Empresa en Femení i la història d'una dona que impulsa talent i oportunitats des del tercer sector. Ens acompanya Eulàlia Planes, presidenta de la Fundació Vina. Gràcies per ser-hi. Comencem.
1: Lideratges amb Ariadna Belver.
0: Catalunya ha crescut econòmicament en les darreres dècades, però aquest creixement no sempre s'ha traduït en una millora equivalent del benestar de la ciutadania. L'informe Fènix alerta que el model actual, basat en sectors de baixa productivitat i salaris reduïts, pot comprometre tant la competitivitat del país com la cohesió social. Davant d'aquest diagnòstic, els autors proposen un conjunt de reformes estructurals per orientar l'economia catalana cap a un model més sostenible, productiu i generador de prosperitat. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges ens acompanya Guillem López Casasnovas, coautor de l'informe Fènix. Bon dia, Guillem, com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Molt bé. Esteu bé vosaltres també, no?
0: Sí, gràcies.
2: Amb el programa.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Bé, primer de tot, dèiem que l'informe Fènix afirma que el model econòmic actual de Catalunya és insostenible. Quins són els principals indicadors que evidencien aquesta situació i per què considereu que cal actuar amb urgència?
2: Bueno, perquè la manera de créixer que ha tingut Catalunya s'ha basat molt en el volum, més que amb els ràtios de productivitat, ja vulguis el PIB per càpita, el PIB per ocupat, la renta per familiar bruta disponible, tots aquests indicadors relatius han quedat subjugats per al volum. El volum és una cosa que li va molt bé a l'Estat créixer en volum perquè és la creació de divises que necessita per tapar el dèficit comercial. Però creixent en volum, el PIB ha crescut més que Europa, la mitjana espanyola, etcètera. Després, han creat més ocupació que, de nou, més que la mitjana d'Espanya, etcètera. Les dues coses no poden ser bones, perquè si creixes amb ocupació més que en volum, vol dir que el valor afegit per càpita, per ocupat, ha baixat. I això és el problema. Clar. Quan baixa la productivitat, les empreses no poden pagar bons salaris. Aquests salaris són golosos per molts nouvinguts que pensen que amb aquests salaris nominals, que són molt més alts que els que tenen a casa seva, tindran un benestar quan arribin en destí. Quan arriben en destí, amb els salaris nominals, que és dels 1.200 i els 1.400 no tenen ni per pagar l'allotjament i llavors es produeix aquesta fallida. Fixem-nos per una cosa. Primer, no hem de cremar les naus. Hi ha sectors que van molt bé a Catalunya. De fet, la productivitat de la indústria ha crescut més fins i tot en aquests darrers 25 anys que la basca, poca broma. El problema que tenim és que a la vegada que això passa amb el sector industrial, el que ha creat un gran volum d'ocupació de treballadors que no tenim, que hem d'anar a buscar de fora, és els sectors de pitjor valor afegit. Llavors, la mitjana de tota l'economia, tot i el biaix cap a dalt que té la indústria, l'enfonsa per quantitat de gent, per volum, aquests sectors que cada vegada ocupen, tenen més presència en el PIB català. Sí, aquest és el problema.
0: Exacte,
2: és el problema de mitjanes, diguem així. Clar. La mitjana global s'enfonsa en la mesura que el volum creix perquè els que més creixen en volum i en ocupació són els sectors pitjors en termes de productivitat.
0: I també una de les propostes que heu tret, no? De mesures per incrementar el salari mínim, reduir la

0: la capacitat turística o aplicar polítiques d'immigració selectiva. Quines d'aquestes reformes considereu més prioritàries i quin impacte podria tenir a curt i mitjà termini?
1: La més factible, deixem anar ara si la competència aquesta l'Estat la pot delegar a la Generalitat o no, perquè això són coses de la política. Clar. Que en principi haurien de poder treballar, i si no per la via de la regulació directa, per la via indirecta. Primer és el salari mínim. El salari mínim necessita un espai social que és diferent entre comunitats autònomes, per tant, el famós espai social català que s'havia parlat històricament, requeriria, per al cas de Catalunya, un salari mínim interprofessional més alt. Això no tindria cap efecte amb els sectors que ja són productius, perquè la major part d'ells ja estan molt per sobre d'aquest salari mínim interprofessional. En canvi, a les branques d'activitat de pitjor valor afegit, aquests tindrien problemes. Però això és el típic. Si tu competeixes en preus i ha de ser sobre la base de pagar malament, de no poder ni repercutir unes puges raonables al salari mínim interprofessional, vol dir que el teu activitat no té futur. Per tant, s'haurien de fer acompassadament, no d'un dia per l'altre, però hi haurà branques d'activitat que amb el salari mínim a l'alça o deixaran de ser competitius o hauran d'incrementar el valor afegit donant un productes, un canvi de producte, un canvi de model que sigui més substantius. Amb el tema de la immigració selectiva, això és més difícil, perquè això ja no afecta només a Catalunya i fins i tot a l'Estat, són polítiques de la Unió Europea, però sí que es podria a nivell territorial, a nivell empresarial, i això depèn de nosaltres, és a dir, dels ciutadans, dels consumidors i dels empresaris, de la manera en què reivindiquem a la distància, al quilòmetre zero del servei, el que es conegui la llengua, que és un dels patrimonis malmesos ara amb aquest model purament econòmic de creació de renta. Això és una prima per coneixement de la llengua, perquè requereix el qui la té una diferenciació un poquet més alta respecte dels salaris, perquè és un millor servei públic, i això afectaria més a quilòmetre zero, òbviament. Tu segueixes estant a l'atenció al públic, que estan en serveis intensius de treball, en contacte amb les persones, des de fins a molts dels riders i molts de serveis públics i privats. Sé que aquesta prima l'ha de reivindicar primer el consumidor i l'empresari l'ha de tenir en compte a l'hora d'oferir un lloc de treball.
0: Moltes gràcies i endavant. Fins a propera. Guillem López Casasnovas, coautor de l'informe Fènix.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
3: Una semilla no es nada sin la tierra. Una cría necesita a su madre y su madre a su guía. El joven necesita al mayor. Un pueblo se hace más grande si la gente se queda. Y si todo cambia en un instante, necesitas que te ayuden a seguir. Porque nada crece solo. Trabajamos para proteger el futuro del campo. Agroseguro, proteger lo que nos une.
4: Nuevo NSA Fertiberia. Mejor aplicación y conservación. Y ahora es de color blanco. Pruébalo. Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
5: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
0: El canvi laboral, i especialment quan arriba de manera inesperada, com un acomiadament, no és només una qüestió professional. Sovint té un impacte molt més profund del que sembla, afecta la rutina, la seguretat econòmica, però també la identitat i l'autoestima. En els darrers anys, cada cop es parla més de dolor o dol laboral, d'aquest procés d'adaptació emocional que vivim quan perdem una feina o ens veiem obligats a tancar una etapa professional. Però encara avui no sempre es gestiona ni des de les empreses ni des de les persones amb les eines adequades. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Nieves Rabassó, advocada especialista en processal laboral i economista del Col·legi de

0: Pues aquí es importante tener presente que nosotros no podemos nunca volver a un estado anterior, siempre vamos evolucionando, pero sí podemos entender que esta resiliencia implica volver a un estado de cierta serenidad o paz, donde no hay conflicto y donde podemos volver a encontrar un sentido a nuestra vida. Para hacer esto hay que hacer un trabajo, evidentemente. Yo siempre recomiendo buscar ayuda. Porque uno de los elementos caracterizantes de los peores duelos es la soledad. Cuando estamos solos, la bomba solo explota dentro de nosotros. Cuando estamos rodeados o por relaciones significativas, nutritivas, o acompañados por un profesional, entonces este peso se reparte. Ahí sí es donde encontrar la manera de andar por este camino, soltando las piedras, evitando bloqueos. Y volviendo a encontrar un sentido que para nosotros tenga sentido, que al fin y al cabo es amor, o sea, volver a amar y sentirnos amados, sentirnos valorados, ahí es donde podemos decir, vale, estamos yendo en dirección de cierta resiliencia que te permitirá volver a un estado de serenidad con el tiempo.
1: Com es pot treballar això dintre de les empreses?
2: Jo diria que dintre de les empreses, a partir de la cultura organitzativa que hi pugui haver, dels lideratges que hi hagin en aquella organització, dels espais també de conversa i de confiança que hi pugui haver, doncs poden haver espais per on tractar temes que puguin ser difícils, que poden fins i tot generar un conflicte, que es puguin abordar amb aquella sensibilitat i amb aquella intel·ligència emocional que faci que aquella situació, tot i que és complicada i és desagradable segurament per a aquella persona, es pugui explicar de forma empàtica, de forma també curosa i amb prou sensibilitat com perquè aquella persona pugui entendre que no és una decisió personal, que és una situació professional, que evidentment algú pren aquella decisió i que es busca aquella alternativa, tu deies pues una degradació, un canvi, en aquest cas perdent responsabilitat, que el que busca també és que sigui un win-win, no? Tot i que pugui semblar pues una mica irònic això que estic dient, no? Però depèn també de quins espais hi puguin haver a l'organització, com s'exerceix el propi poder, no? I en quins límits d'aquelles persones que tenen l'autoritat per fer aquestes comunicacions. I si s'han generat espais d'una certa seguretat psicològica, segurament entendre què passa i com abordar les properes passes sigui més positiu per tots els intervinents. Si la cultura no genera aquests espais, no hi ha aquesta transparència, no hi ha aquesta confiança per poder parlar de forma oberta, segurament això es veurà com una sorpresa, esdevinguda per un fet segurament per qui ho rep considerat arbitrari i això ja comença a generar un conflicte que no sé fins a quin punt serà positiu de resoldre, no? O sigui, que hi ha fa altres factors que en aquesta influència responsable que també des de la Fundació impulsem, no? I és com les organitzacions i els líders exerceixen també aquest rol, és important perquè aquestes males notícies es puguin gestionar d'una forma més positiva.
0: Puedo
1: Alberto.
0: añadir,
1: Sí, sí, sí.
0: lo que acaba de decir es muy importante porque la cualidad de una pérdida empieza con la manera en la cual se pierde el objeto, la persona querida. Y entonces, la manera en la cual nos acercan a una pérdida determina profundamente el tipo de duelo que luego vamos a vivir. Cuando nos despiden, pero a la vez sentimos que nos despiden humanamente y con una profunda y real valoración de nosotros como personas, más allá del aspecto puramente laboral, cambia, porque lo que se mantiene intacto en nosotros es nuestra imagen de nosotros mismos y nuestra idea relacionada con el mundo laboral.
1: Nieves, tú que has vivido también a nivel de como asesora, como abogada, estos
2: Sí.
1: que te he escuchado muchas veces, aquests, bueno, al català, aquests processos que a vegades les empreses, doncs, per evitar costos o soroll de cara a fora, no? O sigui, no s'acaba de ser transparent, no? Com apuntava una mica el José Miguel, eh? Que

0: més enllà d'aquell fet, bueno, pues hi ha formes i formes de fer les coses, no? I és una mica també el que posem nosaltres a l'agenda de les nostres activitats, el com podem avançar en una gestió innovadora de persones avui en dia, on la transformació està en la nostra agenda de forma permanent i el canvi. I segurament ja no només les persones reben comunicacions d'aquest tipus de deixar l'organització, sinó que moltes persones prenen la iniciativa per dir aquest projecte no està alineat amb els meus valors i amb el que jo esperava, amb el meu propòsit, i jo també comunico que no m'interessa continuar, no? Així que també és bidireccional aquesta,
1: totalment,
0: aquesta comunicació.
1: Totalment, és que a més, que s'ha de fer també perquè la persona que ha de donar la notícia també ha d'estar preparada, perquè, no?, hi ha aquesta pel·lícula que abans mencionàvem, no?, l'App in the Air, que al final si et posen un robot que et comunica doncs una pèrdua, doncs mira, allà queda el robot o la IA, que tu, però quan és una persona, o sigui, també pateix aquesta persona perquè hi ha aquests vincles, no? I no sé, això, si també, no sé, Alberto, tu tens algun pacient que el que tingui és el dol per haver d'exercir aquest... no fa gaire vaig estar amb una missa i em va sorprendre perquè una persona va fer una oració i va dir, jo estic en una empresa que en funció de com vagi aquest primer trimestre doncs potser hauré d'acomiadar persones i m'agradaria doncs que no passés perquè no vull haver d'acomiadar els meus companys. Clar, això és, no?, demostra aquest dol, d'alguna manera, aquest patiment del cap que no està preparat, o sigui, per haver de donar aquestes notícies.
2: Mira, Ariadna, justo en los últimos 10 días he podido hablar con dos directivos que tuvieron en sus respectivas empresas que despedir a cientos de personas. Y en ambos casos no, todo se gestionó de la mejor manera posible, y la mejor manera posible fue a través de conversaciones uno a uno. Uno a uno, 300 empleados en un caso, uno a uno, 150 personas. Y esto me recuerda la importancia de estas despedidas, que de la misma manera cuando se rompe una relación sentimental, es lo mismo enviar un WhatsApp o irme de casa sin decir nada respecto a nos sentamos, hablamos, yo te cuento cómo estoy, cómo hemos llegado a esta situación, tú me explicas cómo te sientes tú y luego te diré yo qué decisiones he tomado y tú me dices cómo te sientes. Cambia completamente, ¿no? Hay muchas rupturas sentimentales donde uno dice, sí, mira, la historia se ha acabado, pero le tengo mucho respeto, nos hemos quedado amigos o por lo menos en buenísima relación, se ha portado muy bien, no se ha aprovechado de mí. Al fin y al cabo, el tema no es romper relaciones, es la manera en la cual gestionamos eso.
1: Sí, digues, José, Miguel.
0: Jo volia aportar també que en la meva experiència, anterior al rol que ocupo ara a la Fundació, he estat director de persones en un parell d'organitzacions i, malauradament, he hagut d'articular aquestes comunicacions acompanyat sempre de persones que tenien responsabilitat directa sobre aquelles persones que eren les que s'havia de fer la comunicació, no? I responent una mica a la pregunta que feies, al final aquests directius que han de donar, acompanyar aquesta comunicació, bàsicament el que necessites és el recolzament de professionals de les àrees de persones que ajudin a contextualitzar per on va la comunicació, que una cosa és el fet que provoca la decisió i la comunicació i una altra és com ho fem. Per mi, aquestes dues parts que tu explicaves ara són molt rellevants, no? I al final, el directiu que comunica, perquè ha estat una persona del seu equip a qui li està dient que allò, per un motiu determinat, no continuarà, no deixa de ser un cert fracàs en com ha evolucionat tot plegat. Per tant, té un sentiment de pèrdua i de dol que l'has d'acompanyar des d'un àmbit professional i a la vegada proper perquè es faci la comunicació de forma empàtica, reitero, i a la vegada clara i assertiva, perquè aquella persona no surti dolguda, que sortirà, però que no surti pensant jo sóc el culpable perquè no he fet això, no he tingut les competències d'allò, segurament hi haurà hagut un desencaix, però haurem de posar també el punt, l'accent, en aquelles coses positives que aquella persona ha fet per l'organització i que ha contribuït a que ara estigui on estigui. I jo crec que aquest acompanyament de les àrees de persones, els directius en aquestes comunicacions, si realment volem ser una organització més humana, és absolutament clau, perquè també es vagi desenvolupant una cultura que és igual d'important l'onboarding i

0: fan i inspirar noves generacions?
1: Jo crec que tenen un paper, perquè al final, quan una nena veu un gran estadi ple en un partit de femení i veu jugadores convertides en referents, pensa, ah, si jo també puc arribar allà, jo també puc ser aquesta jugadora. Uh-huh. Vull dir, és que això abans era impossible, perquè a mi m'ha agradat de tota la vida el futbol i els referents que he tingut sempre han sigut de futbol masculí. Recordo que el meu jugador preferit era Raúl Tamudo, uh-huh. l'anava a veure a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol, i fixa't tu, les futbolistes del primer equip de l'Espanyol eren les que estaven a la botiga treballant, perquè clar, no podien, amb el sou que tenien, no podien viure, i havien de tenir dues feines. Vull dir, uh-huh. imagina't.
0: Totalment. I com ha evolucionat l'scouting en el futbol femení i quines particularitats presenta respecte als altres àmbits del futbol professional?
1: Doncs mira, jo crec que ha evolucionat molt ràpid en els últims anys. Abans era un àmbit com molt menys professionalitzat i era cada vegada, és veritat, que els clubs inverteixen en captació i en una anàlisi com molt més específic. Tot i que encara hi ha diferències, perquè, per exemple, amb el futbol masculí ens falten moltes més dades, hi ha moltes lligues que encara no són visibles, però per això també hem creat X-Scout, no?, per facilitar una mica la feina.
0: Mm-hmm. Molt bé. I ja per acabar, has fundat la teva pròpia agència d'scouting, com deies, X-Scout. Amb quin objectiu neix aquest projecte i quina aportació voleu fer al desenvolupament i a la detecció del talent dins del futbol femení?
1: Al final, el nostre objectiu és professionalitzar la captació del futbol femení i ajudar clubs d'arreu del món a que sigui com molt més fàcil arribar a aquest talent. Vaig veure com el nínxol de mercat claríssim, jo vinc del futbol masculí, i veia com que en el futbol femení faltava com moltíssima estructura, no hi havia ni scouts, i al final el que hem fet ha sigut crear una secretaria tècnica externa on estudiem les diverses lligues de tot el món i facilitem la feina als clubs.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs endavant i amb molta sort amb aquest projecte de X-Scout. Fins la propera.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Andrea Horts, CEO de X-Scout.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
3: Soy Victoria Arnau, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y el próximo 27 de mayo te espero junto a los creadores de contenido Daniela Macarena de Actuality y Adrián Chico para que hablemos sin filtro sobre redes sociales y violencia de género. Nos acompañará también un agente de la Policía Nacional experta en la materia. Será en la webinar gratuita para todos los colegios e institutos de España. Padres y alumnos, pedidle a vuestro instituto que se apunte en jovenescontralmaltrato.com.
4: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
5: Si tu empresa está liderada por mujeres y el modelo de negocio se basa en la transformación digital, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Enisa.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Enisa, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
0: I ara, per acabar, lideratges d'avui, toca la secció Empresa en Femení, que és l'espai del programa on donem a conèixer dones professionals, directives, empresàries o en projectes d'emprenedoria. I avui tenim amb nosaltres a Eulàlia Planes, que és presidenta de la Fundació Ovina. Benvinguda a Lideratges, Eulàlia, com estàs?
6: Molt bé, moltes gràcies a tu.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Explica'ns una mica la teva trajectòria professional i com i quan decideixes crear la Fundació Ovina.
6: Doncs mira, la veritat és que jo sempre dic que hem tingut sort, no?, de tenir un pare que va ser molt emprenedor, que va ser un dels fundadors de Fluidra i en seguida ens va ficar en el rol empresarial a tots, no? Des de ben jovenets ens feia ja primer entendre que era un balanç, per entendre bé que sobretot tot el tema patrimonial familiar. En seguida ens va fer treballar a Fluidra sobretot els estius perquè no fóssim, no?, allò que no tinguessis 3 mesos de vacances, això era impossible. I després, en seguida, jo vaig entrar a treballar a Fluidra perquè els socis encara no tenien les antigues patrimonials, però no tenien family office estructurats, per tant, buscaven algú de confiança i amb un senyor que sempre li agrairé tot el que vaig aprendre, que és el senyor Pastor, doncs vaig començar allà. Uh-huh. Després els family office ja es van començar a fer més grans, ja va haver la sortida de borsa, tothom ja va començar a fer la seva estructura, així que jo ja me'n vaig anar a treballar per la família. Bàsicament vaig estar uns anys compaginant les dues coses, però al final el dia

0: ja del Family, doncs ja, ja era més gran i per tant em vaig dedicar totalment al Family. Vaig estar consellera Fluidra uns anys, primer quan en l'entrada del Banc Sabadell i després justament vaig enganxar la fusió amb Zodiac. I aquí comença la meva trajectòria i dedicar-me tota la vida a la família.
1: Molt bé, molt bé. I quan vas decidir crear la fundació?
0: Mira, la fundació, o sigui, legalment està constituïda el 2020, però jo ja feia anys que li donava voltes a fer alguna cosa social. Suposo que tot això també ve impregna del meu pare i de la meva mare, que el meu pare sempre havia també fet coses socials. I vaig començar a mirar coses i vaig dir, bueno, vaig començar com tothom, no? Vaig a l'Àfrica, vaig a no sé què, i al final vaig dir, hosti, per què em vaig tan lluny si aquí també hi ha molta cosa a fer, no? I amb unes amigues vaig començar, com que venim del món empresarial, vaig a fer un estudi de mercat, vam anar a veure moltes entitats socials, jo crec que unes 50 o així, i llavors ens vam donar compte de diverses coses, una, pues, que depenien extremadament dels ingressos públics, per tant, patien, que feien serveis i productes super professionals i però que no arribaven a les empreses, o sigui que no sabies per què no, el llenguatge no era el mateix i no sabien com arribar a les empreses, i l'altre és que no col·laboraven entre elles, no? I d'aquí neix la idea de Vina, no? Al final és dir, escolta, nosaltres venim del món empresarial, tenim una persona que domina també molt el món social, per tant, el que fem és el maig, no? Connectem les empreses amb les entitats socials que nosaltres sabem que són professionals i que fan coses perfectament compatibles i professionals, no?
1: Explica'ns una mica bé
0: què... Clar, més o menys.
1: Super, super bé, però ara estava pensant, explica'ns bé el propòsit de Vina, perquè és molt interessant per qui no el conegui, que és que el conegui prou, però per qui no el conegui, perquè aquesta, no, aquesta sinergia entre les altres associacions o fundacions i vosaltres, la veritat és que és molt potent. Explica'ns una mica.
0: Mira, la veritat és que el propòsit, primer de tot, el que tenia molt clar és que les entitats socials nosaltres aquí no cobràvem res, perquè ja pateixen prou, no? Per tant, nosaltres la nostra sostenibilitat ve d'un sobrecost molt limitat a les empreses, no? Perquè realment gestionem des d'inici fins a final, no les abandonem, les empreses, estem sempre al seu costat, no? Llavors, nosaltres el que volíem era que al final els ingressos privats de les associacions, les fundacions incrementessin per no dependre tant i que a més col·laboressin entre elles, que això nosaltres també ho hem aconseguit, no? Quan nosaltres, sobretot, el que et surt més són caterings, no? És la partida més fàcil per a les empreses, entenc jo, però tot i que els ajudem a fer un 360 graus, aviam on te poden fer coses amb impacte i proveïdors socials, eh? I llavors el que intentem també que aquí hi hagi diverses entitats socials perquè col·laborin, no? I també entenem que les empreses, quan volen començar a fer alguna cosa social, doncs no saben per on començar, perquè tothom va acabar anant a les grans, a les de sempre, i hi ha entitats mitjanes que ho fan molt bé i que realment estan molt soles, no? I llavors aquesta és la nostra missió, és que aconseguir que elles puguin sobreviure i que realment la seva tacadola sigui més gran, no?
1: Molt bé. I has dit una cosa molt important, i aquí ja ho relaciono amb la següent pregunta que t'anava a fer, que és que amb unes amigues, no?, vau decidir crear-la, no? O sigui, com veus una mica dins del món empresarial, no?, aquest tipus d'iniciatives, i a més les fundacions sempre hi ha molt més presència femenina, no? Sí. Veus que havia de ser perquè sou dones? Quina relació hi donaries amb això?
0: Segurament és el que dius tu, sí que és veritat que sempre hi ha un component més social en les dones. Ara tenim el primer home, ja, el patronat, o sigui, hem aconseguit un home.
1: Molt bé.
0: I tot el tema de la bretxa de nosaltres de gènere el tenim bastant malament. Però sí que és veritat que és un sector que mou molt a les dones. No sé per què, suposo que és el caràcter femení, però perquè són més donades, no? Al final, quan tu tens, no? El tenir els fills i tot això també ets un, no? Al final tot això, no? Jo crec que és un component ja genètic, no? Però la veritat és que ho vaig fer amb amigues perquè crec que també és important, i això és una de les coses que nosaltres tenim molt clara, és que ho estem fent i ens ho estem passant bé. Sí. I per tant, ha d'haver-hi aquesta complicitat, perquè si no, si vas amb un... No? Si no t'ho passes bé, si no li veus el... No? Al final tothom tenim moltes coses com per dir, bueno, ara hem d'anar aquí, no. Ens ho hem de passar bé, hem de fer una il·lusió, hem de fer l'impacte, i això és primordial per nosaltres.
1: Que bo, molt bé, molt bé. I ja per acabar, tu has tingut una trajectòria prou fructífera i bona, però quina recomanació els donaries a les oients, a les persones que ens

0: estan escoltant que volen fer-se un plantejament professional, un canvi, què els hi diries?
1: Mira, jo hi ha uns valors que al final sempre penso, mira, tothom diu els mateixos, eh? Però jo primer penso

0: tot i que aprens molt. Jo ara estic a molts llocs perquè el meu pare sempre m'ha dit tu ara a aquesta edat heu d'estar a tot arreu que pugueu per també...
1: Sí.
0: Perquè és un tema de país, no? Al final sí. Dius, pues, bueno, i la veritat és que aprens i has d'estar amb, bueno, és un, per mi és un orgull poder estar aquí perquè per mi és una, bueno, és que aprenc molt més del que segurament jo dono, no? I per tant jo crec que s'ha d'anar amb una tranquil·litat i escolta, i fer el que vingui de gust, no voler fer coses perquè saps què passa? Que quan ja fas, jo sempre ho he dit, quan vas a un lloc que tu veus que no aprens i tu no aportes, és millor marxar i que ho faci algú millor, no?
1: I tant, sempre hi ha llocs on aportar i on aprendre, amb la qual tot el que no és allò, si aportes o apartes, no? Totalment.
0: Sí, totalment.
1: Molt bé. Doncs
0: sí.
1: Moltíssimes gràcies, Eulàlia, per acompanyar-nos i per compartir la teva experiència i enhorabona amb la Fundació Vina a seguir perquè esteu fent molt bona feina. Fins la propera.
0: Moltes gràcies. Fins la propera. Adéu.
1: Adéu. Eulàlia Planas, presidenta de Fundació Vina.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
3: Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
4: Las notas del niño, las obras en casa.
3: El mantenimiento del coche.
4: Ah, no, eso no es ninguna carga.
5: Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en peugeot.es.
6: Eso. ¿Qué haces?
7: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa. Bebidas...
6: ¿Qué es eso?
7: Es el mantra clave del verano.
6: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
1: I tanquem el programa d'avui amb una cita inspiradora que diu que liderar és prendre decisions valentes abans que siguin populars i mantenir el rumb quan el canvi és inevitable, de Mary Barra, CEO de General Motors. Vull agrair a tot l'equip del programa, al Xavier Meca, a Víctor Iotini a la producció i a l'equip tècnic liderat pel Robert Atay, el Fran Villar, amb l'Ivan Gustems i el Juan Carlos García. Us animo a seguir el programa a les xarxes socials d'Onda Cero Catalunya i amb el hashtag lideratges deixar-hi els missatges que ens vulgueu fer arribar a propostes de temes a tractar el programa i iniciatives que us interessin. Estem a Facebook, X, Instagram i LinkedIn i ens acomiadem donant-vos les gràcies un cop més per seguir-nos i escoltar-nos. Seguim insistint que volem continuar creixent i per això és vital que ens ajudeu a fer difusió del programa i recomanar-ho als vostres familiars, amics i companys de feina. Gràcies per ser-hi i recorda, el lideratge comença amb tu, dona pas, inspira i transforma. Ens retrobem ben aviat, el lideratge és l'economia en clau d'igualtat. Cuideu-vos molt.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver. Onda Cero Catalunya. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio.

0: Gente Viajera a Catalunya, amb Carles Lamelo.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a Gente Viajera a Catalunya. Ja hi som aquí una setmana més per dur-vos de viatge. A més, avui tancant la setmana del turisme aquí, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. I clar, nosaltres no podem estar-nos de comentar-vos les millors recomanacions per a les pròximes vacances que tingueu previstes, que poden ser les d'aquest estiu o poden ser escapades hivernals, fins i tot, que ja podeu començar a reservar. Ja sabeu que si reservem en temps sempre aconseguim millors preus. També, qui sap, per algun dels ponts que tenim ara abans de les vacances estiuenques, o per quan vosaltres vulgueu. Per exemple, les persones que ens escolten i que ja estan jubilades, doncs poden moltes vegades triar quan se'n van de vacances. La setmana del turisme, avui, a Gente Viajera Catalunya.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero, amb Carles Lamelo.

Hi ha maneres de viatjar que canvien completament l'experiència. No és només la destinació, és com hi arribes, què veus pel camí, com et mous, i en un país com Txèquia la veritat és que això és clau. Més enllà de Praga, que ja és un gran reclam per si sola i que és molt coneguda, hi ha tot un territori per descobrir: ciutats termals, patrimoni industrial, pobles amb història i una xarxa de transport que permet recórrer-ho amb calma, tant en tren com en cotxe. Avui volem posar el focus en aquestes dues maneres de viatjar. En tren, amb la idea de fer un Praga més 1, per exemple, o el Fly and Drive per descobrir

0: Cero. Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
1: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa?
2: Yes, of course.
1: ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance?
2: Yes.
1: Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
3: Onda Cero Cataluña. La teva radio.
4: Securitas Direct es ahora Verisur. Como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
5: ¿Qué haces?
6: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa. Bebidas...
5: ¿Qué es eso?
6: Es el mantra clave del verano.
7: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
8: Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
9: Las notas del niño, las obras en casa.
8: El mantenimiento del coche.
9: Ah, no, eso no es ninguna carga.
10: Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en Peugeot.es.
11: Eso.
3: A Onda Cero, la ciutat.
12: El 27 de maig, la ciutat passejarà amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per descobrir per què aquesta ciutat del Vallès Occidental és una de les més triades pels catalans per viure-hi. Parlarem sobre el bon moment econòmic de la ciutat, les infraestructures que s'hi estan impulsant i moltes altres qüestions que fan de Sabadell una ciutat de moda. Recorda, el 27 de maig, a partir de les 12:20, la ciutat passeja amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sabadell.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Catalunya.
13: Hi ha viatges que semblen pensats per sorprendre't a cada pas. Llocs on la tecnologia, l'espectacle i la imaginació es donen la mà per crear experiències que van molt més enllà d'un parc temàtic convencional. Avui ens fixem en una d'aquestes destinacions que fa anys que innova i que s'ha convertit en referència a Europa. Estem parlant, òbviament, de Futuroscope. Un parc on el viatger no només s'ho passa bé, sinó que també descobreix noves formes de veure, de sentir, de viure l'oci. Una proposta que combina atraccions immersives, continguts audiovisuals i experiències pensades per a tots els públics. Però què és el que realment el fa diferent? I sobretot com s'ha adaptat als nous viatgers? Ens ho explica de seguida la Montse Balaguer, que és directora d'Espanya de França, de Futuroscope Experiences. Que està a França, clar. Hola, Montse, bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
13: I a més el tenim molt a prop, Futuroscope, en realitat, no?
14: Home, pues estava a la ciutat de Poitiers i des d'aquí, des de Catalunya, la veritat és que, bueno, pues agafem el cotxe i xinutxano en un no-res i arribes, no? Doncs vull dir que sí, a més té zones molt interessants al costat, llavors també qui no vulgui fer tot el viatge de cop, pues bueno, pot fer alguna paradeta.
13: Home, es poden organitzar unes bones vacances, no?, fent uns dies a Futuroscope i després, o abans, sí, o entremig, anar coneixent una mica el territori. Per què Futuroscope és un lloc especial, diferent de la idea que algú tindria d'un parc temàtic?
14: La veritat és que ho has definit molt bé, tu.
13: Gràcies,
14: i,
13: gràcies.
14: Bueno,
13: és perquè hi he estat de vacances.
14: Has estat, no? Sí. Pues, a veure, ho has definit molt bé, però és això, no? Que quan penses en un parc temàtic, en seguida penses en un parc de muntanyes russes, bàsicament, no? On et donaran mil voltes, no? I aquí combinem la tecnologia, però és un parc que és per fer entreteniment, no? Perquè la gent s'ho passi bé. Llavors, aquesta tecnologia, pues, la posem al servei dels visitants perquè tinguin diferents experiències.
13: I explicàvem...

0: ara fa uns mesos, no fa un any, que tenia una novetat molt important l'any passat, que tenia a veure amb l'aigua. Com ha anat, diguem-ne, aquestes incorporacions que heu anat venint fent, aquestes noves ampliacions de l'experiència Futuroscope?
1: Pues mira, l'atracció que justament dius, a més és una experiència, perquè l'atracció té 6.000 metres quadrats, així és que imagina't lo gran que és, no? És Missió en Bermudes, i la veritat és que va tenir i té una molt bona acollida, no? Pues estàs enmig de les Bermudes, amb un vaixell, i és com si estiguessis fent rafting, i al final tens una sorpresa molt xula que no direm, perquè així la gent quan hi vagi se la trobi, no? Però realment està agradant molt a tot tipus de públic, eh? Així és un públic més adolescent, més gran, a nens més petits, perquè, bueno, més o menys em sembla que és metro 10, ja hi pots accedir-hi, i està molt bé.
0: I ja, també parlant amb l'aigua, una altra novetat, i ara ja comença a ser una part important del parc, no? Que és també aquesta incorporació de la nova zona d'aigües, que ja fa més temps que l'havíeu inaugurat, però que també, si hi ha gent que ens ha escoltat i fa temps que va anar a Futuroscope, ara ja comenceu a tenir, segur ja fa temps, pares que porten els seus fills i que ells havien anat potser de viatge de fi de curs o amb els seus pares, vull dir que ja són aquelles generacions que han conegut el parc sent nens i que ara poden gaudir de portar-ho a portar els seus nens, no?
1: Pues sí, això la veritat és que ens passa molt, de gent que ha dit, clar, ai, és que jo quan era jove vaig anar amb el viatge de fi de curs i ara que tinc els fills, no, pues m'agradaria tornar-hi, no? O gent encara més gran, no, que diu, bueno, tinc els nets i els hi vull portar, vull dir que és algo que passa molt i, bueno, ens agrada, no? Perquè això vol dir que s'ho van passar bé i que tenen ganes de tornar, perquè, clar, al ser un parc que no està dintre del teu propi territori, pues, bueno, sempre és més complicada, no?, la revisita. I el que deies del parc aquàtic, de l'Aquascope, sí, el vam obrir justament a l'estiu, al juliol del 2024, i, bueno, està tenint un èxit increïble. La veritat és que ja a l'estiu passat van haver-hi molts dies que, com que necessita una reserva prèvia abans, pues, que la gent potser anava pensant, bueno, jo compraré l'entrada, no?, o d'avui per demà, i no n'hi havia, perquè té places limitades, no?, com que és un parc aquàtic interior, on et trobaràs per un cantó el que són els tobogans, no?, més així habituals, no?, dels parcs, una zona infantil, però la zona que realment ens el fa únic, no?, i pel que ens han donat el Premi a Millor Atracció del Món és la zona d'immersió, on tu pots estar dintre d'una piscina i de cop i volta et caurà un meteorit, o vas caminant per sobre de l'aigua i veus imatges al terra, no? La veritat és que és molt, molt xulo.
0: Futuroscope, ja en el seu nom, és el parc del futur, no? Aposta molt per la innovació, per la nova tecnologia, que és el que cridarà més l'atenció a la gent així una mica tequi, no? És a dir, que els agrada això de les novetats electròniques i digitals i tecnològiques quan arribin al parc, perquè és un parc que, a més, ho hem explicat, està en constant renovació.
1: Mira, jo diria que aquest any, de les novetats que tenim, la que també et pot cridar més atenció i més així a la gent, com dius, no?, una mica tecnològica, és l'Invernadero de los Mundos, no? Que, bueno, hem volgut fer un recorregut on vas caminant, ¿vale? És a dir, que no entres a cap sala i t'asseus, sinó que vas caminant, aniràs passant per diferents sales. I, bueno, la història és que és un jardiner, però, bueno, no podies, a Futuroscope no podia ser un jardiner normal que tingués les seves plantetes, sinó que és una mica especial i les seves plantes són digitals. Hi ha un moment que hi ha una sala on bueno, vas caminant, vas tocant les parets i van apareixent plantes. És realment impressionant. I l'última sala, quan entres, et trobes un arbre enorme, bueno, fa molts metres, d'alçada, i hi ha tot al costat d'una sèrie de tambors i has d'estar tocant-los per passar-li aquesta energia a l'arbre i que, bueno, que s'il·lumini, que floreixi, no? Realment és una experiència molt diferent de les altres que tenim i que jo crec que, bueno, a aquesta gent clara de la tecnologia li pot agradar.
0: I experiències, a més, suposo, especialment pensades per a tot tipus de públic, no? Per a famílies, per a infants, per a públic jove.
1: Sí.
0: I suposo que haureu detectat que cada vegada hi ha més adults que això d'anar sols o amb amics o amb parella a un parc temàtic o un espai, diguem-ne, que combini com feu vosaltres, atraccions, però també entreteniment, curiositat i ciència, també és un pla que cada vegada deu estar creixent més, em dona la sensació.
1: Sí, cada vegada més, i nosaltres cada vegada, allà, lògicament som un parc, llavors automàticament ja ho associes, m'entens, amb nens petits, no? Això és evident, i tenim tota una zona supergran per ells, però cada vegada més hi ha un públic doncs potser més adolescent o més jove, o com dius, no?, que no té parella, no?, que no van amb nens, no? També dedica'm això, ens ajuda.

0: una mica les redes socials, perquè hi ha hagut algunes persones, m'entens, que hi han anat d'aquest tipus de perfil de gent, no? I llavors això fa, no?, que aquesta comunitat pues, bueno, s'interessi, no?, potser per algo que d'entrada no, pues no hagués pensat, no?, que s'ho podia passar bé. I també he de dir que l'Aquascope ha ajudat molt, també amb aquest tipus de perfil, no?, de poder anar a un lloc, no?, i que no necessàriament tens que tenir nens.
1: I escolta, quina és la millor època per visitar Futuroscope? Perquè suposo que hi ha algunes diferències entre l'època de l'any en la que hi anem.
0: Sí, home, jo crec que l'important seria que no coincideix amb un pont o una festivitat francesa, perquè realment quan allà estan de festa, doncs clar, és un pont de 3 dies o llavors sí que sol haver-hi bastanta gent, però si no, doncs bueno, mentre que allà no sigui festa i evitar, evidentment, però això és de calaix, no?, les 2 primeres setmanes d'agost, jo crec que tot està superple, no?, però si no, doncs el juny per mi és una època molt que està molt bé, el setembre també, no?, evitant ja el que és el ple estiu, eh? Vull dir que, bueno, així és una mica la primavera, no?, el final de l'estiu.
1: Perquè per visitar-ho això com ha de ser i gaudir-lo al màxim, quants dies recomaneu vosaltres per gaudir-lo?
0: Mira, si vas amb nens, jo et diria 2 dies a Futuroscope i un dia o migdia a l'Aquascope. L'Aquascope tens que reservar el dia d'entrada i l'hora, després pots estar mitja del que sol estar la gent, són 4 o 5 hores, tu si vols pots quedar-te tot el dia, però bueno, jo dic que en migdia més o menys ho has fet tot, llavors jo diria 2 dies i mig si vas amb nens. I l'altre migdia te'n pots anar a Poitiers, que és supermaco i està allà mateix. Si no vas amb nens i vas en una època en què el parc obre molt d'hora i tanca tard, perquè cada nit fem un espectacle nocturn i ha de ser molt de nit per fer-lo, doncs llavors podria ser un dia a Futuroscope i un dia a Aquascope.
1: Clar, imagino que també hi ha alguna recomanació que tu ens puguis fer, a banda d'aquestes que ens acabes de donar ara, perquè aprofitem al màxim la nostra estada.
0: Mira, jo el que diria seria que miressin bé la pàgina web, no?, però sobretot que es descarreguessin l'aplicació que tenim del propi parc, que es diu Futuroscope, perquè en aquesta, quan arribes allà, funciona un cop estàs allà, veus molt bé els horaris, quan es fan un espectacle, a quina hora és l'espectacle de nit, els restaurants, etcètera. I després també baixar-se l'aplicació de la traducció, perquè hi ha algunes atraccions, no totes, però que parlen, xerren un rato, i clar, si xerren una estona i tu no entens el francès, doncs t'estàs perdent molt de la història, no? Però amb aquestes hi ha la traducció en espanyol i t'has de descarregar una aplicació i ho pots escoltar en espanyol, no? Aleshores, crec que això és important, perquè a vegades ha anat alguna persona, oi, mira, m'ha encantat això, però, ostres, no ho entenia, no? No t'has donat compte que hi havia, no?, millor
1: Una
0: l'aplicació.
1: possibilitat d'escoltar-ho en
0: Sí,
1: castellà, que
0: sí.
1: és que pel públic espanyol això és molt important. Escolta, per
0: Clar.
1: últim, ja hem explicat al principi, però jo crec que val la pena destacar-ho, Futuroscope en realitat forma part d'una destinació molt més àmplia, és a dir, podem fer unes vacances ara que s'acosta l'estiu, no?
0: I
1: Aprofitar
0: tant.
1: l'excusa d'anar a Futuroscope i uns dies abans ampliar el viatge o uns dies després, jo crec que és l'ideal, posar Futuroscope al mig, fer uns dies de turisme,
0: Sí.
1: Futuroscope, i després
0: I de
1: que et
0: combinar-ho.
1: quedes allò 4 dies, com ens deies tu, no? I et quedes fix en un
0: Sí.
1: lloc sense moure't a l'hotel, etc. Només gaudint del parc i després continues viatge abans de tornar cap a Catalunya. Quines propostes ens fas tu al voltant de Futuroscope que ens permetin fer un bon viatge?
0: Bueno, la primera que he dit ja seria Poitiers, perquè això està a
1: Sí.
0: 12 quilòmetres i quasi seria un pecat mantenir l'horari. Després, si baixem per la costa, a 120 quilòmetres de Futuroscope, trobaríem a la costa atlàntica La Rochelle, que és fantàstic. I a més, a qui li agraden les ostres, les millors ostres que he menjat a la meva vida són d'allà. La Venècia Verda, que també just està al costat i que és un passeig per uns canals a través d'unes marismes naturals impressionant. Si vols anar cap a l'altre cantó i dius, bueno, mira, vull pujar una miqueta i anar a veure els castells del Loira, estan a 100 quilòmetres, que també són molt xulos. I després, ja més de baixada, una miqueta més lluny, no?, a 250 quilòmetres, però que és increïble, és la ciutat de Bordeus, no? Això potser la gent ja ho coneix més, però està res a 250 quilòmetres i bueno, no s'ha d'oblidar que és patrimoni mundial de la UNESCO, no, Bordeus? Vull dir que també pot ser una bona opció a la pujada o a la baixada, no?
1: Doncs Montse Malagay, gràcies per aquesta proposta, per aquesta setmana del turisme que estem fent aquí a Onda Cero Catalunya i avui a Gente Viajera. Fins la pròxima, bon dia.
0: Fins la pròxima, gràcies.
2: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero amb Carles Lamelo.
1: En aquest especial de Gente Viajera a Catalunya de la Setmana del Turisme d'Onda Cero ens escapem fins a una illa fascinant.

0: És salvatge, és muntanyosa, és profundament mediterrània. Si tens la sort de poder-hi anar, doncs és una destinació que molta gent encara no coneix prou bé, probablement, i que, segons expliquen els qui hi han estat, enganxa moltíssim. Parlem de Còrsega i ho fem amb Albert Falcó, que és periodista de viatges, director i del suplement Destinos del Periódico de Catalunya, viatger també d'aquells que han estat a més de 150 països reconeguts. L'Albert acaba de tornar de l'illa de Còrsega, justament, i avui ens ve a explicar en primera persona com és aquesta destinació. Jo he tingut també la sort de visitar aquesta destinació i realment és que és molt recomanable, a més és que la tenim aquí a tocar, o sigui que és molt fàcil. Anna, i com estàs? Bon dia, per cert.
1: Doncs molt bé, gràcies, Carles. Un plaer, com sempre, estar aquí amb vosaltres compartint aquestes petites experiències i aquests viatges. La veritat és que encara tinc una mica la sensació de continuar en allà perquè Còrsega, com tu dius, és un d'aquells destins, un d'aquells viatges que se't queda gravat.
0: Això és un bon senyal, eh? Quan marxem a un lloc i tornem encara amb la sensació de que hi som o ens anem recordant de coses, vol dir que ha estat una vivència molt interessant, perquè parlem molt de Sardenya, de Sicília o de les Balears, però Còrsega sembla, jo crec, que molt més desconeguda, no? Per què creus tu que és tan especial aquesta illa de Sardenya, de Còrsega, i per què l'hem de recomanar?
1: Doncs mira, el primer que et sorprèn és que no sembla la típica illa mediterrània. Quan hi arribes pensant que hi ha platges, cales, que les té, i són espectaculars, però de cop trobes aquelles muntanyes enormes que cauen directament al mar, carreteres molt salvatges, pobles perduts entre boscos, i hi ha moments que sembla una illa atlàntica o gairebé alpina, no pas una illa mediterrània, no? I després que té moltíssim caràcter, no? Els corsos tenen una identitat molt forta, molt orgullosa, i això es nota a la llengua, a la gastronomia, a la música, amb la manera de viure a la illa, no? I no és un destí artificial ni preparat exclusivament per als turistes, no? I això avui en dia té molt de valor.
0: No, evidentment, a més, fan molta bandera de la seva manera de ser, també, de la seva pròpia diferència cultural. A més, tu has fet el viatge d'una manera molt especial. Jo crec que això convé remarcar-ho, eh? Res de vols ràpids i d'escapades així sobre la superfície.
1: Sí, perquè ja comença l'experiència des de que surts de casa, no? I crec que això, doncs, canvia completament l'experiència del viatge. Jo vaig sortir de Barcelona, cap a Set, al sud de França, i des d'allà vaig agafar un ferri nocturn fins a Ajaccio. I pots anar amb el teu cotxe, hi ha camarots, pots sopar tranquil·lament mirant el mar, i mentre dorms, creues el Mediterrani. I hi ha un moment molt bonic, molt maco, que és a la matinada. Just quan estàs arribant a la illa, surts a la coberta, i comences a veure que apareixen les muntanyes de Còrsega, no? Les primeres casetes, les costes abruptes. Tens la sensació d'arribar a una illa encara bastant indòmina, no? I a mi em va agradar molt aquesta manera de començar el viatge.
0: Això ja sona molt aventura, eh? Tot això que expliques d'anar amb vaixell, és molt romàntic al final. I la primera parada, ens deies, és Ajaccio, que és la ciutat de Napoleó Bonaparte, que això també té molta història.
1: A tots té la seva història, i Napoleó està present a tot arreu, perquè va néixer a la illa. Però Ajaccio no és només això, eh? És una ciutat molt agradable, molt lluminosa, amb places plenes de gent, terrasses, mercats, carrerons mediterranis. Té aquest puntet francès, però també molt italià, no? És aquesta barreja que no saps molt bé. I recordo especialment, sobretot al capvespre, mirant les illes Sanguiner, que les tens just enfront, són espectaculars al vespre, no? I al voltant ja comences a veure les típiques imatges de Còrsega, no? Les torres genoveses, vigilant la costa. És com una escena constant durant tot el viatge.
0: Dona la sensació, Albert, pel que expliques, que el paisatge va canviant moltíssim a mesura que vas avançant aquest viatge.
1: Doncs sí, el paisatge canvia moltíssim. Aquesta és una de les grans sorpreses de Còrsega. En pocs quilòmetres canvies completament d'escenari. Pots estar esmorzant davant del mar i una hora després atravessar muntanyes, boscos, carreteres plenes de revolts, amb unes vistes, clar, amb aquelles alçades, veus el mar i són realment impressionants. Per exemple, quan baixes cap al sud, arribes a Filitosa i entres com un altre món, no? És un jaciment prehistòric, impressionant, ple d'estàtues menhirs, i hi ha una cosa misteriosa, o sigui, aquell lloc té algo. I no és només una visita arqueològica tal qual, sinó que realment allà notes que Còrsega té una història antiquíssima i una energia molt especial.
0: I clar, i després apareix Sartène, que té fama de ser una de les ciutats amb més personalitat justament d'aquesta illa de Còrsega.
1: Sí, sí, sí, Sartène em va encantar, eh? És una ciutat de granit, bastant sòbria, molt autèntica, té un aire gairebé medieval, i al vespre allò que t'asseus a una placeta a prendre alguna cosa i veus el ritme de la vida, és diferent al nostre, no? Van amb tranquil·litat i realment es respira que estàs en una illa. I molt a prop vaig descobrir una altra faceta molt, molt interessant de la illa, que és la gastronomia i els vins. I al moment de dormir doncs tens molts allotjaments, petits hotels amb encant. Jo recordo especialment un, que vaig dormir envoltat de vinyes, mirant al mar, i era un lloc realment molt especial, no? Amb una tranquil·litat i que et dona aquella sensació que realment desconnectes.
0: Seguim en aquest viatge per Còrsega, avui a Gente Viajera a Catalunya, arribem a Bonifacio, que la veritat és que és una destinació també de la que sempre tornes meravellat, absolutament.
1: Sí, bueno, ja saps que és molt famós i Bonifacio podria ser l'estrella del viatge, perquè realment és impressionant, de debò. Jo havia vist moltes fotos i havia llegit sobre Bonifacio i la veritat és que em vaig quedar bocabadat, perquè la ciutadella sembla que està suspesa sobre uns penya-segats blancs que tenen més de 70 metres i hi ha un moment que mires cap al baix i dius, bueno, com han pogut construir això aquí, no? Però la veritat és que es pot fer un recorregut per la ciutadella, que és molt, molt interessant. Hi ha petits restaurants, botiguetes, bars, però el més interessant o espectacular, des del meu punt de vista, baixes al port, agafes un vaixell que fan sortides i des de baix entens realment la magnitud d'aquests penya-segats, que són realment impressionants. I molt a prop d'allà ja comencen les platges. Hi ha com aquesta, que és tan famosa, la platja d'Esperon, que té una aigua totalment transparent. Hi ha racons que sembla que estiguis al Carib, però sense perdre mai aquesta sensació salvatge que té tota la illa, no? I just al costat d'aquestes platges, per la gent i els amants de l'esport del golf, hi ha un camp que diuen que és un dels més macos del món, per les seves vistes al mar, suposo.
0: Que això sempre ajuda, quan un té bones vistes, quan practica qualsevol esport, però jo crec que en el cas del golf és especialment important. Hi ha una cosa, Albert, que sorprèn molt quan parlem de Còrsega, és que tu dius que fins i tot a l'interior de la illa hi ha coses a descobrir. Val la pena molt acostar-se fins a l'interior de l'illa, tant com ens està agradant aquest passeig que estem fent per la costa.
1: Doncs sí, mira, absolutament, I crec que és el que més trenca els esquemes. Quan arribes a la zona de Corte o a la vall de Restònica, sembla que hagis canviat completament de país. Comences a veure muntanyes altíssimes, rius, boscos, fins i tot trobes vaques, cavalls, creuen les carreteres, no? I és una zona ideal per poder fer rutes de senderisme, no? I a més, Corte, que té molta personalitat perquè va ser la capital de la Còrsega independent i manté un ambient universitari, jove, molt autèntic, no? Allà s'entén molt bé aquest orgull cors.
0: Que també convé anar-lo descobrint i anar aprenent de la seva cultura. Al final del viatge ja és Bastia i el Cap Cors, que també són dos llocs imprescindibles.
1: Sí, sí, sí, sí. I és un bon final de viatge, Perquè Bastia té molt ambient local, potser és menys turístic que altres espais, que altres zones. El Port Vell és preciós perquè encara manté aquesta arquitectura genovesa tan present a la ciutat i als voltants ja comença el que és tot el Cap Cors, que per mi és un dels punts més importants de la illa. És una península molt, molt estreta i bastant, bastant salvatge, amb molta natura, no? Plena de petits pobles davant del mar, platges amagades, carreteres panoràmiques, i hi ha un lloc impressionant que és Mnonsa, que és un petit poble penjat sobre el mar i té platges molt conegudes, com una que es diu la Playa Negra, que li diuen, la Platja Negra. I realment et quedes allà una estoneta i mirant el paisatge i entens el per què Còrsega té la fama d'illa indòmita.
0: I després de tots els viatges que tu has fet, clar, imagino que Còrsega t'haurà agradat moltíssim, em dius que és un dels últims. segur que hi ha també aquella manera de compartir aquest viatge amb els altres. Hauràs fet recomanacions també a molta gent, no? Com, fins a quin punt és important per tu?

0: que has viatjat per tot el món, el fet d'haver visitat una illa com Còrsega amb tanta personalitat i que tenim tant a la vora.
1: Doncs mira, és molt difícil després de visitar tants llocs, però sincerament crec que és un dels racons més sorprenents del Mediterrani, perquè encara conserva aquesta autenticitat, no? No tens la sensació d'estar a un parc temàtic turístic,

0: nua tal qual era abans, no? Sobretot em va agradar aquesta barreja constant, no? Entre mar i muntanya, no? Pots banyar-te una caleta meravellosa, després pujar un passatge totalment alpí, i això no passa a gaires llocs, no? A més, és una illa que et deixen ganes de tornar, que això és molt important, eh? Jo a la tornada vaig dir, bueno, només he vist una petita part, però tinc ganes de tornar. Hi ha moltes més coses per veure. I això penso que és important que tu marqui un destí, no?
1: Després d'escoltar-te, Albert, la veritat és que venen moltes ganes d'agafar-se aquest ferri nocturn. Aquesta mateixa nit, si podem, acostar-nos fins a Còrsega. És una destinació fantàstica. Jo sé que Còrsega t'ha deixat una marca molt forta perquè ara tu no pares de viatjar. Podem anar llegint i seguint el suplement Destinos del Periódico de Catalunya. Gràcies també per venir avui a Gente Viajera a Catalunya, però a veure, quina és la següent destinació, el següent viatge que tens aquí sobre la... Sobre la teva guia de viatges, que és molta. A veure, doncs, crec que te'n vas per ahí de creuer també, Martí.
0: Sí, la setmana que ve de creuer, després Turquia, després tinc un Perú... Bueno, ja
1: sí,
0: saps.
1: Que no pares de donar
0: no
1: voltes.
0: No para, no
1: para. L'últim ha estat Còrsega i l'ha vingut avui a explicar en aquesta setmana del turisme a Onda Cero Catalunya. Gràcies, Albert, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, Carles. Ha estat un plaer.
2: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.

0: Fins aquí aquesta edició de Gente Viajera a Catalunya, aquest especial Setmana del Turisme, però els viatges continuen avui a partir de les 12 del migdia amb una edició especial tant avui com demà des de l'Aldea del Rocío a Huelva. És un clàssic ja a la programació d'aquesta cadena i també, per descomptat, a Gente Viajera. Abans del Rocío arriba Julia en la Onda amb Julia Otero. Bon cap de setmana.
1: Gente Viajera a Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero.
2: Buenos días, son las 8 en Canarias, más temprano.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia.

0: ara gràcies al repte de Migrano de Arena. Entra a enbicisenseedat.cat. Fes el teu donatiu abans del 30 de juny. En Bici Sense Edat. Pedalades que trenquen la soledat. La mobilitat que cura. Associació En Bici Sense Edat. Entitat guardonada Ciutat Solidària d'Onda Cero Catalunya amb el patrocini del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
1: Futuroscope és un lloc extraordinari on el món real i l'imaginari conviuen.
2: Viatjaràs a Mart en roller coaster, saltaràs dins d'un tornado, t'endinsaràs en el cor de les Bermudes en un viatge vertiginós ple d'emocions i lliscaràs pels increïbles tobogans a Aquascope, premiat com a millor parc aquàtic del món.
1: A Futuroscope la teva imaginació serà l'únic límit. Consulta les ofertes i reserva ja a futuroscope.com.
3: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
4: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
5: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: Financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
1: Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos.
0: También en web y app.
1: Hasta el 24 de mayo en compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
0: Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
2: Tú sabes que cuando dices, de verdad, que a mí me da igual, lo que vosotros queráis, lo que en realidad quieres decir es, no, me da igual. Como no te dan igual las lentejas que eliges para una crema. Cuando son Luengo, tú lo sabes.
3: Onda Cero Barcelona.
4: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
5: Per aconseguir-ho són fonamentals les escoles. Per aquests micròfons ja han passat unes quantes en projectes tan interessants com programes de ràdio, documentals o anàlisi de llibres. Però també són clau les iniciatives que arriben des de les diferents institucions o entitats. Aquest és el cas del programa Edumedia, impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i les institucions europees per reforçar el pensament crític i les competències formatives.
6: Doncs per saber més sobre aquesta iniciativa, hem convidat avui a l'estudi el Xavier Puig, director de comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
7: Molt bon dia, Míriam.
6: És que a més és molt, molt curiós parlar amb un nen que no ha participat d'iniciatives que porten a terme les escoles en educació mediàtica, dels que sí que ho han fet, perquè aquí hem tingut molts nens que dius, com us informeu? No sé, mireu TikTok i... No, TikTok no.
5: Ho tenen clar, eh?
6: Instagram, no, sí. Hem d'anar a la font i tal. I quan parles amb algun nen que... No, mira, a TikTok m'han dit que
7: sí, la teoria,
6: és curiós i és important que seguiu fent aquesta feina.
7: Totalment, la teoria la tenen molt, molt clara, vull dir que això també ho detectem. Ara, després les dades ens posen de manifest que sovint no és així. L'altre dia estava veient unes dades, per exemple, una estadística que em sembla que era de l'Organització de Consumidors, que parlava de la quantitat de joves que estan caient amb estafes econòmiques o amb tema dels jocs online. I tot això, al final, quan parles amb aquests nanos, que alguns dels quals han pogut caure amb aquest tipus d'estafes, bueno, és que em va sortir un youtuber amb un Lamborghini que em deia que lo fàcil que era guanyar diners en una setmana. No? Clar, al final, doncs, una mica el que nosaltres intentem és inculcar-los aquest esperit crític, no? I una mica la feina periodística també, aprofitem per explicar doncs, com treballem els periodistes, com ho feu vosaltres també aquí a la ràdio, no? Verifiqueu, contrasteu, aneu a buscar fonts que siguin fiables i, per tant, és l'única manera que creiem que podem tenir una societat mínimament crítica, ben informada i que fins i tot també té tota la part de salut democràtica que després s'acompanya. Jo sempre he pensat que l'escola està per ensenyar i els pares estan per educar. Totalment. I que s'ha de fer una feina conjunta, òbviament, i per tant tot el que s'aprèn a l'escola després ha de ser reforçada també amb l'educació dels pares. No? Entenem que sí, i aquí també, si em permets ara, faré una miqueta de propaganda d'un altre programa que també tenim, que també es diu Edumedia, sí. Però que està més orientat a la gent gran. Es diu com detectem les notícies falses i més que res perquè vam veure que el col·lectiu de la gent gran també és un col·lectiu vulnerable. Aleshores també estem fent aquest tipus de tallers molt orientats per pares i mares i també per aquestes persones grans que a vegades poden ser fins i tot víctimes d'estafes per no tenir prou coneixements de l'era digital.
4: Alfabetització mediàtica i informacional explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.

0: Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
1: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Avui coneixem l'associació Vincle.
3: A Vincle promouen la inclusió social i residencial de persones i col·lectius en risc des del seu hàbitat social i amb compromís amb els processos de conscienciació, millora, apoderament i desenvolupament comunitari per tal de contribuir a la igualtat de drets i construir una societat més justa, solidària i cohesionada.
2: Quin és el principal problema que teniu?
4: Tots tenim moltes vulnerabilitats i a vegades és aquest efecte cascada, no? Que sí, clar, em quedo sense feina, sí, clar, no puc pagar el lloguer, sí, clar, em divorcio o estic malalta. Tot això fa que en un moment donat jo pugui estar en una situació d'exclusió. Qualsevol de nosaltres pot estar.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
5: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
1: Onda Cero Barcelona.
6: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
7: La música no se ve, se siente y te cura. Mina.
8: Caro, cosa me sucede esta sera? Ti guardo.

0: espectadores, aunque habrá muchos seguidores del Olympique de Lyon en este duelo entre los dos mejores equipos de Europa de los últimos tiempos. Hasta el noveno título espera conseguir el equipo francés. El Barcelona juega su sexta final consecutiva y sería el cuarto título para las Alexia y Aitana. Ayer entrenaron con normalidad la noruega Carolyn Hansen y también Irene Paredes. Se apuntan a la titularidad. La duda es si Aitana Bonmatí comenzará desde principio o no después de su larga lesión. En cualquier caso, las reinas de Europa podrían coronarse en el día de hoy en un duelo apasionante.
1: Desde el Ullevaal Stadium lo contará Alfredo Martínez en Radio Estadio a partir de las 6. En la final a 4 de la Euroliga que se celebra en Atenas, el Real Madrid se imponía anoche 105-90 al Valencia Basket y se medirá en la final mañana al anfitrión, el Olympiacos del Pireo.
2: Gracias, Rafa. Más información a mediodía a las 11 en Canarias. Vuelven con Julián La Onda.
3: Si cuando piensas en regalar un collar, vas a una tienda de accesorios para mascotas. Si cuando vas a la pelu, es acompañar a tu perro. Y si cuando mandas todo a paseo, piensas en esto. Entonces escucha como el perro y el gato. Con el rigor veterinario y la cercanía de Carlos Rodríguez. Todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Barcelona.
5: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
6: Per aconseguir-ho són fonamentals les escoles. Per aquests micròfons ja han passat unes quantes amb projectes tan interessants com programes de ràdio, documentals o anàlisi de llibres. Però també són clau les iniciatives que arriben des de les diferents institucions o entitats. Aquest és el cas del programa Edumedia, impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i les institucions europees per reforçar el pensament crític i les competències formatives.
7: Doncs per saber més sobre aquesta iniciativa, hem convidat avui a l'estudi el Xavier Puig, director de comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
8: Molt bon dia, Míriam.
7: És que a més és molt, molt curiós parlar amb un nen que no ha participat d'iniciatives que porten a terme les escoles en educació mediàtica, dels que sí que ho han fet, perquè aquí hem tingut molts nens que dius, com us informeu? No sé, mireu TikTok i... No, TikTok no.
6: Ho tenen podem... clar, eh?
7: Instagram, clar. No, sí. Hem d'anar a la font i tal. I quan parles amb algun nen que... No, mira, a TikTok m'han dit que
8: sí, la teoria,
7: és curiós i és important sí. Que seguiu fent aquesta feina.
8: No, totalment, la teoria la tenen molt, molt clara, vull dir que això també ho detectem. Ara, després les dades ens posen de manifest que sovint no és així. Clar. L'altre dia estava veient unes dades, per exemple, una estadística que em sembla que era de l'Organització de Consumidors, que parlava de la quantitat de joves que estan caient amb estafes econòmiques o amb tema dels jocs online. I tot això, al final, quan parles amb aquests nanos, que alguns dels quals han pogut caure amb aquest tipus d'estafes, bueno, és que em va sortir un youtuber amb un Lamborghini que em deia que lo fàcil que era guanyar diners en una setmana. No? Clar, al final, doncs, una mica el que nosaltres intentem és inculcar-los aquest esperit crític, no? I una mica la feina periodística també, aprofitem per explicar doncs, com treballem els periodistes, com ho feu vosaltres també aquí a la ràdio, no? Verifiqueu, contrasteu, aneu a buscar fonts que siguin fiables i per tant és l'única manera que creiem que podem tenir una societat mínimament crítica, ben informada i que fins i tot també té tota la part de salut democràtica que després acompanya. Jo sempre he pensat que l'escola està per ensenyar i els pares estan per educar i que s'ha de fer una feina conjunta, òbviament, i per tant tot el que s'aprèn a l'escola després ha de ser reforçada també amb l'educació dels pares. No? Entenem que sí. I aquí també, si em permets ara fer una miqueta de propaganda d'un altre programa que també tenim, com, que també es diu Edumedia, sí. Però que està més orientat a la gent gran. Es diu Com detectem les notícies falses i més que res perquè vam veure que el col·lectiu de la gent gran també és un col·lectiu vulnerable. Aleshores també estem fent aquest tipus de tallers molt orientats per pares i mares i també per aquestes persones grans que a vegades poden ser fins i tot víctimes d'estafes per no tenir prou coneixements de l'era digital.
5: Alfabetització mediàtica i informacional explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
4: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
9: La muerte de la empatía humana es uno de los primeros y más reveladores signos de una cultura a punto de caer en la barbarie. Hannah

0: contemporània, jazz i cançó d'autor amb artistes com Míriam Ferrer, Benet Noguer o Alba Armengou. Els concerts es faran durant el mes de maig fins al dia 29.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Ahora necesito amor.
2: Onda Cero Barcelona. La teva ràdio.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
4: Futuroscope és un lloc extraordinari on el món real i l'imaginari conviuen.
5: Viatjaràs a Mart en roller coaster, saltaràs dins d'un tornado, t'endinsaràs en el cor de les Bermudes en un viatge vertiginós ple d'emocions i lliscaràs pels increïbles tobogans a Aquascope, premiat com a millor parc aquàtic del món.
4: A Futuroscope la teva imaginació serà l'únic límit. Consulta les ofertes i reserva ja a futuroscope.com.
2: Onda Cero Barcelona,

0: I quan sona aquesta sintonia sabeu que ho passarem d'allò més bé, perquè és temps pels tribuneros, temps per Marc Gelabert i Sergi Porcel. Vamos!
1: Almenys... des de la Lluna.
0: Sí, senyor, perquè anava a dir que tenim Sergi Porcel des del planeta Terra i... Vamos! I no sabíem si podríem, tenir en exclusiva des de l'estació internacional en Marc Gelabert, però sembla que han arreglat els panells... Sí, han arreglat els panells solars perquè se l'escolta, vamos, com si estigués a 400 quilòmetres de la Terra.
1: He canviat de companyia.
0: Molt bé.
1: Una companyia
2: ara he pres un botó.
1: Una companyia de Saturn és més barata.
0: Vale. Sí, clar, perquè enfoqueu els panells solars cap a Saturn, no? Teniu panells saturnals, llavors, si la companyia és de Saturn? Cap a on heu d'enfocar la, diguem-ne, el pirulí, diguem-ne, el cable?
1: El pirulí fa temps que no l'enfoquem gaire. No està gaire enfocat, el pirulí.
0: S'ha desenfocat, però... ja.
1: Sí. Però bé, no, és una qüestió dels anells. Es veu que els anells aquests de Saturn funcionen millor.
0: Sí.
2: El senyor dels anells.
0: El senyor dels anells.
1: El senyor dels anells, sí.
0: Que jo sempre...

0: penso que les sondes Voyager que van enviar, que estan ja més enllà de Plutó, que porten 20 anys o 30 ja cada cop allunyant-se'n més, clar, cada cop per apuntar més cap als panells solars ho deuen tenir més feinada, no? Bé, cada cop ho tenen més lluny. No, bueno, que es veu que van amb energia nuclear, però clar, tenen, bueno, la poqueta que hi cabia, no és allò que diguis, bueno, és que llevaven una central encima, no? Deuen tenir uns gramets d'urani i amb això anàvem fent, no? Que també et dic que ja a vegades, ja roba...
1: Devia anar amb piles d'aquelles Duracell.
0: Sí, exacte, exacte, t'ho imagina't, eh? Que a vegades hi ha mitjons, que, sobretot ara quan s'acosta l'estiu, que quan te'ls treus penses, si els fiquessin a una sonda d'aquestes, allò podria tirar... podria avançar la Voyager, saps, però pel costat ràpidament, amb la meitat de temps fa més distància, perquè mare de Déu, ara ja comença a fer calor,
2: T'ha passat
1: un mitjà brut, riu-te'n tu del plutoni i de l'urani.
0: Home, està clar.
1: És més radioactiu.
2: Sondes Voyager.
0: Voyager, m'encanta. Sí, sí, sí. Sí, perquè...
2: Són boies, són sondes.
0: Són sondes.
2: Són d'ayer.
0: és la boia d'ayer, aquella mítica cançó. Toma la ventana, que és la boia d'ayer.
2: Jardín botànico, sí.
0: Jugando con las flores en mi jardín.
2: En el jardín.
0: Botánico. Del botànico. Home, tu imagina't, la sonda d'ayer o la boia d'ayer deu ser un top hit mundial. Bueno, interplanetari en aquest cas, perquè, clar... Allà sí.
2: Àrea de servei.
0: Sí, àrea de servei. Jo tenia una pregunta, ja que el tema interplanetari està agradant molt, aquesta temporada estem fent com un microcicle interplanetari, Tribuneros Special, no Special, sinó Special de l'espai. Exacte.
2: Tribuneros en
0: expansió. Sí. Tribuneros en el espacio, Tribuneros en expansió. Clar, si us trobeu una noia... o un alienígena en una d'aquestes estacions, diguem-ne, especials, d'aquestes que dèiem d'anar posant com petites benzineres per tota la Via Làctea, sí. Per tot el sistema solar.
1: Alguna àrea de servei d'aquestes.
0: Sí, exacte. Alguna sempre serveix més que altra d'àrea, però bueno, que diguis, bueno, vas repartint per allà. Si trobes algú allà, es pot presentar a Miss Universo? Perquè, clar, tècnicament té més possibilitats de guanyar Miss Universo.
1: De fet, seria l'única que es podria presentar.
0: Efectivament.
1: No?
0: Bueno, sí, sí. Bueno, o sigui, nosaltres podríem presentar algú, però vull dir que podries presentar una per planeta, s'entén, no? S'entén que només pot anar, en principi, una per planeta. Però, bueno, és allò de... I també hi ha els màsters de l'Universo, no? Bueno, hi ha moltes
1: també,
0: coses de l'univers. Sí,
2: hay que estudiar, ¿no? Ahora, jolín, ya de estudiar el examen.
1: Estudios universales, ¿no? De Universal Studios, ¿no? Sí, es una carrera també, ¿no? Això,
0: sí, estudiar. Sí, senyor, sí, senyor. S'ha de fer un màster, s'ha de fer un màster de l'universo. Per què no fem un màster de l'universo? És a dir, ara tothom fa màsters, no? Hi ha el màster de guion...
2: Sí. Aliens, assignatura Aliens,
0: sí.
2: Per aquí?
0: Sí. O sigui, hi ha una assignatura de...
1: Hi ha Aliens. Sí.
0: Hi ha una assignatura d'Aliens, no? Està molt bé. Però de la pel·lícula o d'anar trobant allà? Bueno, hi ha gent que sembla d'un altre planeta. Suposo que aquests poden ser professors tots. Deu ser aula online també, no? Si fem un màster d'aquests d'interplanetari... Ara tu...
2: És que és molt difícil, vull dir, fer-se astronauta és molt difícil.
0: Sí, senyor.
2: És com lo d'infermero, no? Sí. Que s'han inventat los ayudantes d'infermeros. Ara hem d'inventar-nos una carrera que sigui los ayudantes de l'astronauta.
0: És molt interessant això que diu, eh? O sigui, hi ha professors que... Sí.
2: Que ara és un mòdul.
0: Un FP, un CP,
1: un cicle especial.
2: Sí. Un frappé d'esto.
0: Un frappé, exactament. Això s'estudia en un frappé. Diu, tu que tienes un FP... No, yo tengo un frappé en la mano y en la otra un croissant que han servido en la estación.
1: Y un macchiato.
0: Un macchiato, per favore, per favore.

0: Total, en què te lo vas a gastar? Per què vols més diners si no tens en què gastar-lo? Perquè, clar, no pots anar enlloc. Perquè anar enlloc, el que queda més a prop, està impossible d'anar.
1: I si volen fer un Erasmus,
0: clar,
1: on van?
0: Tu vols dir un Erasmus planetari, en aquest cas? Un Planetarius.
1: Sí.
0: Sí.
1: Si se'n van al Planetari, aquí, al Tibidabo.
0: Exacte. Se'n van al Planetari i ja estan en un altre lloc, no? Home, sí. El que passa és que, clar, anar-te'n a casa d'uns alienígenes així a la valenta, clar, no sabem de què mengen aquesta gent.
2: Para, es que esto ya es cero millennial, ya.
0: Sí.
2: Es el programa cero millennial.
0: Exactamente.
2: De onda cero
0: millennial, sí. No, clar, no, clar. Però tu imagina't, vas a un... uns alienígenes. I a qui hora se come? No, a qué hora te comemos? No ho has entès bé, això. No hem vist com anava.
2: Mejor para almorzar. Exacte. Mejor quedamos para almorzar.
0: Exacte. Els postres, eh? Arribaràs als postres. Bueno, pues nosaltres aquí estem defensant, si els nostres oients ens poden ajudar, la idea, doncs això, no? De muntar una estació interplanetària on la gent pugui posar benzina, la benzina que sigui. Aquí la idea és substituir, doncs, els reactors nuclears per reactors de mitjons, hem dit, perquè això és una cosa...
2: Low cost
0: total. Sí, hay que estar un poco low cost per el tema. I què més podríem posar en aquesta estació internacional? Casets? Perquè, clar, el caset, vulgués o no... sempre té aquella possibilitat de, si s'espatlla el rebobinador, doncs fa servir el boli, no? Per poder... Vull dir, no tot ha de ser innovació, també ha de ser reaprofitament, eh? S'ha de ser... Clar, allà és difícil fer productes de quilòmetre zero, no? Perquè, clar, allà no tens res a prop, diguem-ne, no?
1: No, i les distàncies són llargues allà, no pot ser sí. Quilòmetre zero.
0: Clar, sí, t'ho imagina't.
2: No? Però, sí, no... Que no posem música? Que no hi ha música? No, uns xistes?
0: Clar, vols dir uns casets de xistes, eh? Sí. Humor interplanetari, no?
2: Sí, xistes
1: verde. Humor verde. Seria un tipus d'humor verde.
0: Sí, senyor, els acudits verds triomfen allà, perquè són autòctons, no? Són de... Venen de l'espai, els acudits verds. Sí.
2: Año luz cero.
0: Igual que la Puerta del Sol és el quilòmetre cero, o, bueno, hi ha un punt allà a Madrid que és el quilòmetre cero, podríem fer l'estació internacional que sigui el quilòmetre cero de, igual que hi ha el Camino de Santiago, fer el Camino del Marciano i fer, pues, com una ruta, no?, que has de passar per allà sí o sí. I muntem merchandising, saps? O sigui, en plan, igual que hi ha les conxes aquestes que porten els que fan el Camino, doncs que portin, no ho sé, com un CD o una targeta de crèdit o alguna cosa que portin penjant tots els que facin el Camino del Marciano, no? I ja ens ho fem venir bé perquè passin per l'estació, clar, i ja que estan allà, oye, tómate algo, no? Perquè, clar, quan tu vas per l'autopista, et va marcant. Escolta, mira, anem justos de benzina, què fem? Parem en aquesta o la propera quants quilòmetres està, no? Clar, nosaltres aquí el punt fort que tenim és que no n'hi ha cap altre, potser, amb 4 o 5 setmanes de viatge, no?
1: Bueno, sempre hi ha algun lloc, i no trobarem allò algun ja. Lloc d'aquests així. Mira, aquest aquí, al costat de Saturn hi ha un que ven melons o síndries.
0: Val.
1: O vent ambulant.
0: Vols dir que et desvies una mica, no?
1: També, vale. Mm. Sí. Agua, però, agua. I després, si haguéssim de fer un, ara que ha passat, sembla que fa una o dues setmanes, l'Eurovisió Universal, com es faria Eurovisió Universal?
0: Un via Lacteon. Espectáculo láser, clar. Sí. Que passa és que, clar, a la que les distàncies es fan una mica llargues, clar, entre que comença a cantar i la cançó t'arriba a tu, igual ja s'ha jubilat la noia que... Clar.
2: Mételo en un pack, ahí, en la velocidad de la llum, mételo en el pack al sonido.
0: Vale.
2: Ah, por cierto, lo de la... Puerta del Sol, tío, que estoy buscando aquí puerta, ni puerta. Si es que no hay ninguna puerta, es que es la Plaza del Sol, ¿no?
0: Sí, veus, sí, bueno, yo, bueno sí, la Plaza del Sol. Si yo he dicho la puerta, porque estoy muy grande.
2: Kilómetro cero.

0: Sí.
1: Pero es de Puerta al Sol, ¿no?
0: No, no.
1: ¿O no? Porque no. Hay un portal que conoce
2: una plaza para... Es una plaza, pero es una puerta.
0: Es una, sí.
1: Porque hay un portal.
0: Es la plaza,
1: que conecta,
0: sí,
1: con un agujero.
0: Sí.
1: Un agujero de oruga de estos que te lleva.
0: Sí,
1: es kilómetro cero.
0: Sí,
1: es un portal de oruga,
0: sí,
1: de ahí.
0: Explícate, porque siempre
2: un
0: se ha dicho.
2: Un portal a una otra dimensión.
0: Exactamente. Un portal a la otra dimensión era un agujero de gusano, pero según el Sergi es un agujero de oruga. Això els científics, la gent que en sap de veritat, diu, ho diu així. O sigui, entre els grans científics detecten quan hi ha algú que domina el tema, perquè diu agujero de oruga en lloc de dir agujero de gusano, eh? Com es nota que el Sergi aquest tema el domina, eh? Aquest tema el té... Pues,
1: por los pelillos.
0: Sí, sí, sí, va a probar por los pelillos. Le van a traer un 4,9 y...
2: Sí, porque ya tenía barba, bigote y
0: sí,
2: pelillos y
0: sí.
2: Van a decir que ahora pasa que ya se hace gran.
0: Van a revisión de examen, els hi va explicar que tenia un bocines preparat i el van aprovar, perquè ja van dir...
2: Sí, el van aprovar perquè ja havia d'anar a fer la mili, ja.
0: Sí, sí, això també és possible. Escolta, ara que s'ha...
1: Agujeros de bocines.
0: Agujeros de bocines m'agrada molt, perquè la idea és, sí, sempre hi ha un portal, no?, que et fa recórrer milions de quilòmetres en un segundo. Bueno, però quan arribis a l'altra banda segur que tens gana, o segur que entres al portal i els petits de la casa diuen, falta molt, perquè clar, això ja sabeu que passa, no? I llavors, clar, allà la gent deu tenir gana, tu. Aquí, molt bé, ja hem viatjat, però ara on dinem? Un esmorzar de Forquilla ha de ser, aquesta estació.
2: Bé, pararem d'aquí 4 anys llum, d'aquí 4
0: exactament,
2: anys llum parem.
0: Exactament, diu 4 anys llum, home, 4 anys llum és l'estrella més propera. Saps? La de Ganímedes o la de, no sé, Andròmeda, la galàxia, o està 4 anys...
1: Que carraca és esta? Que velocitat llevamos?
0: Exacte, diu, 4 anys llum? Pues tu imagina't si està llum hasta el següent lloc, no? Vale, mare meva.
1: Pon el perro este que mueve la cabeza, va.
0: Sí, la Laika, dius. Ah, no, vols posar un gosset d'aquells que mou en el vidre, no?
1: Sí.
0: Va haver una època...
1: Va
0: haver una època que estava molt de moda ficar això, no? Coses que...
1: L'Elvis,
0: eh? I tothom tenia un Elvis. I ara no hi ha ningú que tingui coses al vidre, eh?
1: La hawaiana.
0: La hawaiana.
2: Ara... No, jo ara a l'estiu en el vidre tinc molts mosquits, mosques i bitxos que m'enganxen.
0: Sí, senyor.
2: Que se m'enganxen perquè, bueno, decideixen suïcidar-se contra el vidre.
0: Sí.
2: I me'ls emporto.
0: Sí, sí.
2: És l'únic que tinc allà en plan així, tatuatges al vidre.
0: Sí, exactament.
1: Perquè portes net al vidre i no el veuen.
0: No el veuen.
1: Si portes brut...
0: Ells prefereixen la brutícia perquè passen més, no? Ho poden esquivar més, però quan veuen una cosa net, pam!
1: Clar.
0: És com un d'allò que hi cauen, eh? Sergi, quin més negoci podríem ficar? Una màquina d'aquestes d'un arcade?
1: Ya estamos con las máquinas. No, 5 personas,
0: sí,
1: por ejemplo.
0: Sí.
1: No, no una máquina, 5 personas. Va, sigue.
0: Sí.
1: ¿Qué podrían hacer més de negocis? Una máquina, no. 5 personas. ¿Qué han de fer aquestes persones?
0: A veure, explica'm, què faran aquestes? Què tenen allà? Un salón...
1: Tu hi vas a poner una màquina, per què? Què volies fer?
0: No, perquè la gent pues, tira unes monedetes, si té algunes monedes, o...
1: Pues vale, pues 5 persones
2: no, i que... Has de pensar en el negoci, Sergi, en el negoci de grues. Has de muntar un negoci de grues per si algú...
0: Sí, senyor.
2: Li trenca la roda.
0: Està ben pensat, eh? Assistència interplanetària. Claro.
1: Madre mía.
0: Sí. Tu imagina't, eh?
1: Un rack d'això.
0: Un rack.
2: El rack universal.
0: Rack universal.
1: Ho ve sol, el nom.
0: Sí, sí.
1: Que sembla que la història ja està escrita.
0: Sí, sí. Recordo que la feinada que has de tenir, jo m'imagino que és de dir, molt bé, ha trucat vostè el número d'assistència del...
1: Comunicació.
0: Exactament, del RAC Universal. En quin quilòmetre està? Diu, esperi que ho miro. Diu, què veu al seu costat? Diu, jo veo l'espacio, saps? Clar, com li expliques on estàs?
2: Lo veo todo negro.
0: Lo veo todo negro. Home, és que vaja, diu...
1: Allà hi ha una oruga que
0: sí,
1: està fent un agujero.
0: Un agujero. Sí, senyor. Això que diu el Sergi... El Sergi està dient coses que...

0: ciència ficció no s'ha preguntat mai. I primer ens ha definit que no és agujero de gusano, sinó agujero de oruga, que està molt bé. Però després ha dit, molt bé, molt bé, per què no hem vist mai l'oruga que fa els agujeros? Només veiem els agujeros. Però lo normal és que en algun encara estigui l'oruga fent l'agujero. O és que van ser unes orugues que van viure fa milers de milions d'anys i ara ja són papallones. Clar, hi ha papallones a l'estómac, però no interpel·len a tàries. Perquè, a més, el Sergi sap bé que el aleteo d'una mariposa en l'espacio podria causar un efecte devastador a qualsevol altre d'això.
1: És un Big Bang,
0: sí, sí. Sí, sí, un Big Bang va per up. Perquè, clar, allà...
2: I gusano, també. Orugues i gusanos.
0: Ai, los dos, no?
2: Sí, la pel·lícula. Orugues i gusanos.
0: Orugues i gusanos. Preciosa, una pel·lícula d'aquestes que t'arriba... ara està de moda.
3: De Walt Disney.
0: De Walt Disney. Doncs, escolta, tu estàs allà i dius, com dius a quin quilòmetre estàs? Diu, miri, no té pèrdua, no hi ha ningú més aquí, vostè vagi fent, ja em trobarà. El primer coete que vegi parat és el meu, ja li faré... I què has de posar, triangles? O com va? O tens una baliza d'aquestes? També et fan ficar una baliza en el...
2: Sí. Clar. Has de posar una baliza, sí, allà damunt del coet.
0: Sí.
2: Han de posar la baliza aquesta i si vols, ja has de sortir amb xaleco reflectant, eh?
0: Sí, si surts a fer el passeig espacial aquell, has de portar l'escafandra reflectant.
2: Sí, la baliza es llama baliza Pulsar.
0: Baliza Pulsar.
2: Baliza Pulsar.
0: Sí. Sí, sí, que te'n dic jo que s'acaba la bateria de la baliza abans no arribin, eh? Però sí, sí, em sembla...
2: El Marc del pijama a ratlles verde, dice?
0: Bueno,
2: no és un pijama.
0: No, no, és l'escafandra aquesta. De dir, dius, bé, clar, mentre estàs esperant, què fas? No pots estar tota l'estona allà dins, perquè...
2: No pots estirar, que quites el traje, te pones el pijama, no?
0: Sí, diu, voy a hacer un paseo especial. Però si et fas el passeo, pobre de tu, que no vagis amb l'escafandre reflectant, perquè et poden ficar una multa en aquell moment.
2: Ah,
0: sí, sí. Has de complir les...
3: No veus que no passessin per allà una parella d'aquests del tricorni de la Guàrdia Civil i et demanin papeles, per favor.
0: Sí, sí. No, no, clar. Se't cau el pèl. Bueno, potser ells no en tenen de pèl, perquè, clar, deuen ser d'un altre planeta, no? Del planeta Agostini, ni que sigui. I clar, venen per allà... Es llegeix molt en l'univers, perquè...
2: Matèria oscura, no sé, eh?
0: La matèria oscura és un altre... Clar, és un altre problema, el tema aquest.
3: Estem canviant de tema, no?
0: Sí, exactament. Sí. No, home, la matèria oscura, bueno, doncs clar, mentre esperes, doncs bé que hauràs d'anar matent matèria oscura i tot el que sigui, clar. S'ha d'anar amb el coet ple de... amb el rebost ple, perquè si t'has de quedar ja uns quants anys.
3: I la matèria oscura, a quin contenidor va?
0: No, clar. Tu imagina't, allà, troba el següent contenidor, allò. No, no, que a més fan porta a porta. És a dir, només pots deixar els dimecres la bosseta de matèria oscura. No, no, això va així, es posa molt seriós, amb aquest tema. Si estàs allà a l'espai i un dimarts treus la de cartró, per exemple... se't cau, et pot caure una multa grossa, eh? Allà només és depèn dels dies. No sé exactament com va, perquè clar, com a més a cada planeta t'ho canvien de lloc, però cada dia és un tipus de... No, i la gent es queixa perquè a prop del sol sempre fa molta calor i quan mengen peix, doncs ja està. Allà és un problema.
3: Sí, a prop del sol l'orgànic és un problema.
0: És un problema, fa molta olor. Per això ningú vol anar a Mercuri aquests dies, perquè, no, home, de seguida fa molta... Allò fa olor de seguida. Vull dir, en canvi, no ho sé.
2: Ha de viatjar per conèixer món.
0: Això és veritat. Per conèixer mons, sí, per conèixer mons, en aquest cas, no?
2: No, per conèixer l'espai.
0: Sí, sí, sí, s'ha de viatjar. Viatjar va molt bé, tu. Viatjar va molt bé perquè fas això. Bueno, i després, si...
2: Si no viatjar, va millor, també, encara.
0: Sí, exacte.
2: Perquè estàs en casita... No dejas pechada
0: sí,
2: de
0: senyor.
2: Ningún tipo
0: sí,
2: y la mar de rico que estoy.
0: Sí, sí, sí, tens raó.

0: que no fas petjada, no fas petjada, sinó... Bueno, pots, algú es pot sentir despetxada, però seria una altra cosa, eh? Però allò de no deixar residus i viatges mentalment... Jo crec que al final el que faran amb això del turisme interplanetari és que hi vagin uns, ho gravin amb càmera i després facin com un d'allò virtual, d'aquells que tu et fiques...
1: Oh, sí, les diapositives de antes, vamos a ver el viaje.
0: Bé, sí, un viaje virtual per l'espacio, eh? I amb això ja et sents satisfet. Vull dir que...
1: Bueno, tus amigos con los viajes.
0: Sí. També tinc una cosa. I quan estàs a l'espai, al planetari de l'espai, veus la Terra? Saps què vull dir? O sigui, deu ser al revés, no? És a dir, un cop estàs allà, en lloc de mirar l'espai, doncs, clar, t'entra nostàlgia, no? D'això. Jo me'n recordo sí. Quan...
1: Els extraterrestres miren la Terra com si estiguessin al zoo mirant aquí els animalets?
0: Sí, sí, sí, venen d'excursió. Per això sempre veiem els ovnis que mai es queden, sempre passen de llarg, sempre han passat de llarg, històricament, eh? Sempre ho han fet així.
1: Perquè són intel·ligents.
0: Són molt intel·ligents, diuen, no, aquí no ens hi quedem, perquè consideren...
1: Pero esas excursiones facultativas que no te bajas del autocar y ves las cosas rápido.
0: Exactament. I amb això ja vas fent, són facultatives, eh? Bueno, escolta, la setmana que ve seguim preparant aquest viatge interplanetari que volem fer pels 10 anys ja de, no, 10, 15, no ho sé. No sé quants anys farà el programa. El programa. Bueno, jo fa 10, 10, 11.
1: Ens hem d'apuntar a l'Inserso aviat ja.
0: Sí, doncs, sí, eh? Sí, sí, del programa.
1: El programa 100 anys, sí. Mare meva, el programa 100 anys.
0: Sí, sí, sí. 100 anys no, tants no fa. 100 anys no, fa de no, ràdio. 100
1: anys, sí. Los años misteriosos.
0: Exactament. Bueno, la setmana que ve amb els Trimoneros seguim desenvolupant aquest projecte espacial. Diu, tinc un regal especial per tu. No m'has entès. Amb els Trimoneros, en Marge de Verd i en Sergi Forcel, cuideu-vos.
1: Oh,

activista pels drets de les dones i defensora del nacionalisme indi. El pare Dani morí quan ella tenia només 5 anys, però la seva mare va persuadir la seva amiga Ellen, germana de l'escriptor Frederic Marriat, perquè assumís la responsabilitat de la seva filla. D'aquesta manera, Ellen Marriat va assegurar-se que la petita Annie rebés una bona educació. Woods es va convertir en membre de la Societat Nacional Secular, que predicava el pensament lliure, i també de la Societat Fabiana, un moviment socialista britànic que més endavant constituiria els fonaments de l'actual Partit Laborista a Anglaterra.

Durant la dècada de 1870, Woods va ser una de les editores del Setmanari Reformador Nacional, que defensava idees progressistes en relació a temes com els sindicats, l'educació, el dret a vot de les dones o el control de la natalitat, publicacions que van valer algun judici.

L'activista també va donar suport a una sèrie de manifestacions de treballadors per millorar les seves condicions i el 1888 va ajudar a organitzar una vaga de treballadores fins a aconseguir que els seus contractes milloressin significativament. Malgrat que es va separar del seu primer marit pel seu creixent sentiment antireligiós, es va interessar per la teosofia, un moviment religiós basat en les idees hindús del karma i la reencarnació, i es va dedicar a difondre les idees que aquest pregonava com a membre i posteriorment líder de la societat teosòfica. I es va acabar instal·lant a l'Índia, tot involucrant-se en el moviment nacionalista indi. El 1916 va establir la Indian Home Rule League, de la que poc més endavant seria presidenta. A més, va ser una membre destacada del Congrés Nacional del Territori. Allà adoptaria un fill, i la Índia seria, per sempre i fins al dia de la seva mort, el 20 de setembre de 1933, la seva llar.

0: Doncs sí, seguim a Nits de Ràdio, estem aquí amb ganes de passar-ho bé i ja sabeu que les nits dels dimecres als dijous tenen un nom especial, tots els dies tenen un nom especial, però la dels dimecres al dijous és el Dimacrous. I quan és tertúlia és Dimacrous, és Marta González Pelaez i és en David Morales, clar que sí!
1: Bravo, la família Bravo està aquí.
0: La família Bravo està aquí, i quan parlem de família Bravo, és una família radiofònica en la que incluïm tots els nostres, diguem-ne...
1: El Marcelinho.
0: Incluïm Marcelinho, Marcelinha... Sí, exactament, Batmancito. I el tema de, el tema dels Reborns se'ns està anant una mica de les mans en general. La gent ha vist el filon, la gent ha vist aquí... que el que es podria considerar patologia, doncs pot treure-li un rèdit. Això passa molt avui en dia, eh?
1: El
0: que fins fa 4 dies era patologia, ara és, venga, voy a salir en todos los medios, i la gent s'està deixant anar. La gent ja s'està vinient d'arriba i avui tenim un parell de noticietes. Ja nosaltres ja hem d'obrir amb la...

0: La secció Reborn, eh? És una mica com, com quan vam començar amb el David a mirar això de les notícies de fa 100 anys pel tema de, dels 100 anys de ràdio i ja ens vam quedar enganxats. Doncs ara tenim el serial Reborn, recordem aquests ninos, que, perquè ninos realistes hi han hagut sempre, però la gent sabia que no eren els seus fills.
1: Nines.
0: Sí, potser més nines, sí, sí. Però la gent sabia que, no, que no, allò era un nino, era una nina. Punto. Saps? Ara la gent vol casito. Hem passat dels lacasitos a quiero casito. I això té conseqüències. Escoltem un testimoni. Endavant. Vinga, anem amb el primer.
2: ¿Qué es esto? ¿Pero qué llevas aquí?
3: Que hacemos una quedada Reborn arriba.
2: ¿Qué es eso del Reborn?
3: Los bebés realistas.
2: ¿Cómo se llaman?
3: Bebés Reborn.
2: ¿Pero cómo se llama? ¿Tienen Reborn, nombre, niños?
3: Él se llama Quique.
2: A ver, tenemos por aquí a Quique y a Claudia. Ahora mismo creo que...
0: No sé quién es más lleig, ¿eh?
2: Me está interesando más ir a ver esto que todo lo demás.
3: Pues luego estaremos arriba sobre las 12.
2: ¿Cuántos tiramos menos un
3: mundo? A ver, para los que están bien hechos, si son originales, a partir de 500, 400, sí, para arriba.
4: Mira el pelo, mira el pelo. Pero uno por uno, ¿eh?
2: Una pasada, ¿eh? ¿Lo puedo tocar? ¿Es blandito?
3: Sí, no, esto no, no es blandito, es como...
5: Es vinilo.
3: Es vinilo. También los hay de silicona.
2: Mira, ahí, que mi niña.
3: El Quique, que es más malo.
2: El Quique, vamos, Quique.
0: El Quique, ¿es esto? Ahí es más malo.
3: Que hacemos una quedada de Reborn arriba.
0: Mare meva. Jo em quedo amb la part final, que quan és una nena i un nen, ha tingut bessonada, ¿eh? Reborn, en aquest cas. I, sí. I quan parla d'ell, diu, ai, el Quique, és més malo. A veure un moment, senyora.
1: És molt mogut.
0: És, exacte, exacte, David, exacte. Què passa? Que es mou molt, no està quiet? Sempre n'està fent alguna? No, no en fa cap, senyora. No existeix. No pot fer, no en pot liar-ne cap de grossa, ni de petita, perquè no existeix el Reborn aquest. Saps què vull dir?
1: Bueno, existir existeix,
0: sí,
1: com
0: ja
1: el Reborn, però no té vida pròpia.
6: No té vida.
0: No, no, clar.
1: I si algun dia tenen vida i es mouen, em recordaràs a determinades pel·lícules.
0: Home, el Chucky, el Chucky, el d'això. A mi, la idea és que semblin vius. A mi el que m'ha matat són els 400 o 500 euros que diu que costa cada exemplar.
1: Molt vius són els que els venen.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Home, sí, senyor.
6: Totalment.
0: Aquests són els vius. Más vivo. Diu, és més malo... És no, que és malo és el que l'ha venut, la sí, història aquesta. Diu, no, no. Diu, el pelo puesto uno a uno. Diu, sí, ja només fa falta que vagi a Turquia a posar-li. Escolti, que pujarà el preu del pèl a Turquia perquè els estan posant els ninos.
6: Però els cabells dels ninos sempre eren així.
0: Sí, sí.
6: Un a un, us en recordeu, no?
0: Bueno, mai m'ha fet molta il·lusió tot aquest món dels ninos en general.
6: El cap de les nines era molt lletja, molt lletja, sí, sí, perquè sí, tenien sí, el cap com... Amb...
0: Sí, mira, sí, jo ara us he de confessar una cosa.
6: Petits matxons de pèl.
0: Sí, sí, sí. Jo quan algun cap de setmana anava a dormir a casa a la meva àvia i tenia una habitació on em tocava dormir, que hi havia nines d'aquestes. Jo no dormia. O sigui, ja, tenia la sensació que m'estaven mirant constantment, aquesta d'això.
1: Intimiden molt, sobretot sí, les nines antigues.
0: Sí, sí, sí. Bueno, és que aquestes eren donen antigues.
1: Donen molt mal rotllo.
0: Molt, molt, molt. Jo els hi vaig intentar explicar de bones maneres que vamos a llevar-nos bien o us posaré de cara a la paret, perquè així no em miraven. Però clar, sempre em feia por de cop despertar-me i que m'estiguessin mirant. Llavors, aquestes coses sempre és millor deixar-les clares, deixar-les clares des del principi, perquè veureu pel següent àudio que anem a escoltar, que és molt important deixar clares les coses des del principi, perquè si no, la gent es creen confusions, simplement perquè a vegades la gent va molt de pressa, Marta, David, la gent va molt de pressa en el seu dia a dia, diu, oye, necesitamos un experto en tal cosa, i corren molt, teclegen de pressa, no acaben allò de fer saps, la preparació el buidatge que es diu, del personatge, de veure
6: dels experts aquests que surten com a
0: sí,
6: champinyons.
0: Bueno, però El problema és que hi ha opinòlegs que opinen de tot, però és que en el cas que escoltarem ara, l'home és expert de lo seu. El problema

0: problemes que no van acabar d'entendre que era lo seu. I, yeah. I això genera sempre confusions. Escoltem-ho.
1: ¿Tenemos un especialista? ¿Tenemos un especialista? ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
2: Yo soy urólogo, no ufólogo.
0: Claro.
3: Una petita diferència.
2: Es parecido, pero no es lo mismo.
0: Veus?
4: Claro.
1: Bien.
5: Bueno, cambiamos. ¿Crees
0: en... cambiamos el tema.
1: ¿Crees en vida en otros planetas?
0: Dioma.
2: Yo no, pero bueno, puede ser existir, pero no lo sé.
0: Vale. Diguem que la seva àrea d'expertise és una altra, no? Ell està més habituat a analitzar altres temes i tot això. Què et sembla, Marta? Volien un ufòlogo, eh? I sí. Van acabar entrevistant un urologo. Bueno...
4: És que el tema del llenguatge és molt complicat.
0: És molt complicat. El tema de la llengua sempre és molt complicat, perquè no, si no ho acabem de fer bé... ara, el que passa és que, clar, estem en una societat que és això que diem molts cops, no? Això és el que fa que surtis a tots els mitjans. Vull dir, aquests que tenien un programa de videopodcast o del que sigui, uh-huh. i que no es podien pensar... Que aquesta entrevista arribaria doncs arreu del món, que passaria als anals de lo que seria la història, perquè clar, el pobre expert estava flipant. Això em recorda un cas que de tant en tant surt pels mitjans, surt per les xarxes socials. Diu, mira, l'altre dia, perquè feia 20 anys que va succeir, i és el cas d'un home que va anar a la... No, era un canal britànic, no recordo si la BBC o la ITV, bueno, un d'aquests, i estava allà, i el tio havia anat per fer una entrevista de feina. I el van confondre amb un expert d'economia. El van ficar directament, clar, l'home va dir, ai, mira, diu, esperis aquí, no? Que ara l'entrevistaran. I clar, l'home ja entenia que era això, perquè li havien de fer una entrevista, però ell pensava una entrevista de feina. De cop i volta, clar, igual li va cridar molt l'atenció que el maquillessin, no? Però bueno, dius, home, és a la televisió del seu procediment habitual. Clar...
4: Total, molt guapo.
0: Clar, diu, total, que el passen ja directament a la tele al directe i clar, la primera pregunta li fan sobre la situació econòmica del moment i l'home diu, sí que és complicada l'entrevista de feina avui perquè era per fer de xofer i clar, diu, home, pues no acabo de... Bueno, home, jo intento integrar-me, però bueno, que lo meu és l'altre. Van trigar una estona en adonar-se que no era... Que no era el convidat. Bueno, en fi. Situació.
4: No li van donar feina a una altra cosa? Perquè, pobre home,
0: jo l'hagués contractat. Això, sí.
4: Jo l'hagués donat una altra feina.
0: Jo l'hagués contractat, perquè clar...
3: Jo l'hagués contractat d'actor.
0: D'actor, sí, sí, perquè va aguantar el paper com un campió. Sí. O sigui, que aquest, exactament, aquest aguantava el que fes falta, que l'home... Ja. Sí, sí, és un cas molt recordat i molt viscut, que, bueno, són d'aquelles anècdotes curioses. Anem amb més històries d'aquestes que ens agraden, a veure quina triem ara. Li doy el pulsador.
6: Bueno, el vuelo venía de Panamá a Buenos Aires, a Argentina. Ya habían servido la cena, ya habían bajado las luces, ya la gente se disponía a descansar. Empezó a haber un silencio absoluto en todo el vuelo, pero... Una pareja en ese momento decidió que era un buen lugar a 10.000 metros de altura y un buen momento para tener sexo.
0: Ah, muy bien.
6: Entonces comenzaron a tener relaciones sexuales a bordo del avión, que reitero, venía de Panamá con destino a nuestro país.
0: No sé si eso es un detalle importante.
6: De la clase ejecutiva, claro, porque yo me quedé pensando, en económica es más difícil.
0: Sí, claro.
6: Tener sexo, ¿cómo haces?
7: Sí, sí. Sí,
0: bueno, un contorsionismo.
6: Porque me imaginé la situación.
8: Yo tengo datos de una causa judicial, Milo.
6: Perdóname. Un hombre de 55 años y una mujer de 60 parece que empezaron a darle rienda
0: suelta
6: a la pasión. No tuvieron ningún tipo de discreción.
0: No, aquestes edats no se han aprofitat les ocasions.
6: Rosario, en la ciudad de Rosario, y se conocieron durante el viaje. Y bueno, parece que cuando fue la azafata, la comandante a bordo y demás, lo sorprendió semidesnudos.
9: No, fue una mujer que estaba viajando con

0: su nieta.
1: Con la nieta.
2: Ella, ya se complica.
3: La nieta.
4: Pero la azafata la que
5: claro, es la que interviene.
2: Ah, vale, es la que van a, le iban a quedar la atención.
0: Que lo vio es esta mujer claro, que estaba aparte... con su nieta y que le pareció que era muy desubicado lo que estaba
2: sí,
0: haciendo.
2: Sí, desubicado me agrada mucho.
0: La causa es por exhibicionismo.
5: Claro,
0: sí,
5: porque sí, además, sí, sí. Perdona, además de la señora, o sea, todo el avión empezó
2: claro.
5: a hacer los ruidos.
2: No, más claro,
5: fue algo
2: sí.
5: muy notorio para todos, ¿no?
4: El supervisor de la empresa...
5: Empezaron a reportar todos.
4: Claro, el sí. supervisor de la empresa Copa, que es el que denuncia, fue el que informa que jefa de cabina del vuelo CM, que es de la línea de esa Copa, ¿sí? 836, procedente de Panamá,
2: no calda,
4: deseaba instar no. la acción penal en contra de los pasajeros
2: no, penal, va a ver.
4: Por el presunto delito de exhibicionismo. Ese es el delito.
2: Muy bien.
4: Por exhibir el cuerpo o,
2: sí. Bueno,
3: o parte escenas. Del cuerpo, claro.
5: Privada, vale, cena, privada. Sí, en un lugar público, digamos.
4: Debido al bueno, protocolo público, vigente, sí, sí. Se entabló comunicación con mal. El Ministerio Público de
2: Rosario. Ho expliquen llarg, aquesta gent, eh?
3: És que són argentins, no?
2: Mare meva.
4: La fiscalia que entrega los causantes, que fueron entregados, tenen una foto.
5: O sea, ¿bajan detenidos del avión?
4: Sí, sí, entre, sí.
5: No viajan nunca más.
2: No, mai vestits.
4: Claro. Con el fin de realizar las diligencias de rigor, previa... extracción de juego de fichas y fotos de los mismos, dice la causa que inició este expediente por exhibiciones obscenas.
2: Delito sí.
4: que no es detenible, no van a estar nunca en cana, pero como dice nuestra compañera, les va a costar volver a subir a un avión y más juntos.
2: Val.
3: Eso lo digo. La próxima vez que se lleven una tienda de campaña,
2: sí, home, o que...
3: Y se pongan así, o un paraguas.
2: S'han de generar llocs apartats per a si sorgeix l'amor. Però jo entenc que a aquestes edats, allò si sorgeix s'ha d'aprofitar. Vull dir, clar. Perquè no sempre sorgeix l'amor i a determinades edats un no es talla per deixar passar oportunitats.
3: És aquí te pillo, aquí te mato.
2: Bueno, i a més pot ser literal, perquè a certes edats molta passió igual no ho expliques, no? Suposo que... Clar, suposo que en la conversa van dir «Hombre, esto sería...» A aquestes hores es pot dir un polvo de altos vuelos, no? Perquè,
3: totalmente.
2: Clar, aquí tu imagina't, no? D'altura, que es diu.
3: De 9.000 o 10.000 metres d'altura.
2: M'ha agradat molt, sí que és cert que una notícia explicada... Ha insistit molt que era de Panamà a Buenos Aires, sí. com si a lo millor és que per fet de venir de Panamà doncs t'entren més ganes de... Saps? De...
3: Ja,
2: sí, no ho sé.
3: Els panamellos igual són més...
2: Sí, som... igual el Panamà és costum això, no ho sabem,
3: sí?
2: no ho sabem. Ja. Potser si tenim algun oient panameny doncs ens pot dir no, és que aquí és tradició perquè nos venimos arriba, bueno, escolti, està molt bé, no, quan hace 60 anys és tradicional, saps? Vull dir, en un vuelo, pues acurrucarte. Bueno, aquí el que més m'ha agradat de la transmissió és l'expressió una acció que estava algo desubicada, home, sí.
6: Algo.
2: No?
3: Algo.
2: Sí, desubicada és, ho trobo tan fi, és una manera tan fina d'explicar que sí. potser no era el lloc, no? De fer tot no. això, però bueno, en fi, vull dir, és el que diem, que aquestes coses...
3: Les accions desubicades luego tienen conseqüències.
2: No, clar, i segur que els ha caigut una multa ubicada en aquest cas, sí. no? Una multa...
6: A veure, jo realment he de dir que jo admiro aquesta gent.
2: No, estic d'acord.
6: Que ho puguin fer en un lloc així.
2: Sí, és
6: que...
2: sí.
3: Jo també, sí. perquè jo em sembla que no tindria, no estaria inspirada. Eh?
2: No, és un tema, ho has dit molt bé, és un tema d'inspiració. A més, a certes edats, que la cosa a veure, qualsevol cosa et pot despistar i allò es pot venir avall, saps? La situació, o sigui...
3: Sí, una neta, no? Que dius, bueno...
2: No, però la de la neta era la que es va queixar. La de la neta és la que es va queixar. Home, si no, ja, això sí que ja sortien... No sortien ja
3: de menores,
2: els tornaven a Panamà, directe, no... aquí la que es va queixar és una senyora que deia, home, voy con mi nieta, diu, vamos a ver, ¿qué, abuela, ¿qué vemos, una película? Bueno, pues será porno, perquè aquí el que estem veient, diu, ponte la película, clar, diu, perquè aquí, exacte, ponte una película, perquè aquí están haciendo teatro. Teatro del bueno, que deia el Mourinho, que aquí en Panamà hacen teatro del bueno. Bueno, pues escolta, el tema és que, clar, pues bueno, tota aquesta situació doncs es fa complicat, però com molt bé dius, a certes edats qualsevol cosa et despista, qualsevol cosa fa que, mira, ja pensava que sí, però no, no?
3: Sí.
2: Sí, i clar, amb tota la gent de dir ai, ai, ai, potser, no ho sé, eh? Potser el d'allò d'ai, que quizá algú no es ve. Home, sí, és que a veure, el vol devia anar ple. Vull dir, és allò que dius, home, no ho sé, tothom,
3: jo
2: és que, no?
3: Ara
2: no
3: estava pensant, perquè jo l'altre dia vaig estar fa pocs dies a...
2: En un avió, Panamà, avió. Buenos Aires? Ah.
3: Sí, anava un avió de Vueling, eh? Sí. Que, bueno, que són, potser els assientos són... també junts o així, no?
2: Sí, està...
3: I m'ho estava intentant imaginar, perquè, clar, és complicat.
2: Sí, que com... encara que no vulguis, tens contacte amb la persona del costat, clar, perquè la tens molt...
3: Però,
2: sí.
3: Escolta'm, la postura, no sé, és que no sé com...
2: No.
3: De veritat, que m'agradaria veure.
2: Sí, la postura... Bueno, deia que això, que no anava en econòmico, que anaven amb bocines, no?
3: Ah, vale.
2: Sí, devien anar amb bocines, que... Sí.
3: És una mica més holgada, eh?
2: És holgada, i suposo que també entre ells deuen pensar, aquesta gent té diners, saps què vull dir? Si es coneix en aquella zona, això és com el palco del Bernabéu, que la gent que es coneix diu, aquí la gent toca diner, vull dir, aquí la gent val la pena, no? I, bueno, pues, l'eròtica del poder, vulguis o no, eh?
6: I si a l'altra persona l'han pujat a primera?
2: Home, doncs ha triomfat. Diu, ostres, cada cop fan serveis més exquisits aquí. Diu, no m'estranya que la gent pagui per anar en business, saps què vull dir? Perquè, clar, diu, no em donaven ni cacauets a la zona d'això i aquí tens sexe fins i tot. No, clar.
3: Aquí tens de tot.
2: Sí, sí,
3: no són, complet,
2: són servicios premium. Diu, servicios premium, final feliz també estava en el d'això, bueno, clar. Clar, diu, aquesta companyia, no? Diu, vuelos con final feliz. Home, t'ho imagina't, perquè, clar, allò clar, és...
3: S'entén, perquè en el sí, turisme, home. La veritat és que el turista és molt complicat. No,
2: haurien de treballar al Cirque du Soleil per poder fer...
3: Ja, perquè a més el turista són tres seients.
2: Sí, sí,
3: llavors,
2: sí.
3: Queda un allà mirant.
2: Sí, sí.
3: No,
2: i tu imagina't que tu estàs... Jo normalment trio finestra. I tu imagina't que d'aquests dos, que de cop i volta es coneixen, són el que està a passadís i al mig. I tu t'entra ganes d'anar al lavabo. Com els dius? Disculpe, és que tindria que salir, saps? Et fas pipi a sobre. O sigui, és impossible. No, no, no, no goses. Mires per la finestra a veure si ve un ovni o alguna cosa. I
3: no,
2: el segresta.
3: No, és veritat. Sí,
2: no, home, t'ho imagina't quina complicació, això. No, no, és que és... Vull dir, el vol se't pot complicar en qualsevol moment.
3: Totalment.
2: Mai saps el que et pot passar.
3: Cuando menos te lo esperas, com la pel·lícula aquella.
2: Sí, sí. No, no, però això per les dues bandes, és a dir, sí, perquè, clar, sí. Ara començarà a viatjar la gent de 55 a 60 anys, perquè, clar, t'ho imagina't, no? Començaran a dir, és que, clar, t'ho imagina't el que et pot passar, la gent va alegre, no? Igual fan un Tinder, una aplicació de, no? Dins de l'avió, busquen per proximitat i els hi surt, doncs, clar, la gent que està allà. No els hi sortirà la gent d'un altre avió.
3: Copa, perquè si van a Vista, sí. Els han donat una copa d'alcohol.
2: Una beguda espiritual, aquesta. Sí, sí. No, no, això s'entén, que ha anat així la cosa. Però bueno, sí, vull dir...
3: Quan tu ja potser ja has begut també allà a l'aeroport.
2: Sí, ja, aquests ja devien... Des de Panamà venien aquests,
3: Ja venien una mica col·locados.
2: Sí, sí. Diu, ¿están bien colocados? Diu, no, si te cuento, quan passa la... això, diu, clar, colóquense... Sí, diu, anava a dir la de... Atención, vuelo 4, 5... Colóquense, diu, no, si ja venimos colocados. No, no, el cinturón. Ah, bueno, sí. Clar, t'ho imagina't la...
3: Jo una vegada sí que vaig viure una persona que era, no era business, era aquella intermitja, que no sé si està tots els avions.
2: Sí, depèn de si són moltes hores, ja és una intermitja, sí.
3: Sí, bueno, total, que un senyor que venia bastant passat de copes,
2: val.
3: I va començar, estava a l'altra part del passadís, va començar a ficar-se amb la persona, una noia que tenia al costat. No?
2: Ai, ai, ai, ai.
3: I no sé què, i no sé quantes, i l'altra, me quiero dejar en paz, i tal, igual, bueno, tot el que... La cosa es va posar una mica
2: es va complir,
3: violenta, perquè ella estava, i a més li van portar dos ampolletes aquelles de vi, però
2: només
3: clar, faltava
2: de vi això.
3: Portar bastant,
2: sí,
3: bastanta càrrega.
2: Sí, sí, sí. Sí.
3: I sí, sí, el tindrà que portar cap endavant, perquè entre dos hosteses i el van portar cap endavant perquè estava molt pesat, però molt,
2: Els haurien de posar cabina, aquesta gent, com les maletes.
6: Presó.
3: I una mica amb unes lligat o alguna cosa, perquè
2: sí,
3: clar,
2: sí, sí.
3: Que tenia més, ell no volia, saps, resistia.
2: No, clar. I... No, és que aquestes coses,
3: I la noia dius que m'està aquí tocant, i a més l'estava tocant també, eh?
2: Ai, ai,
3: no solament li estava dient coses, sinó que l'estava tocant.
2: Senyora, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suer

0: 8, com no comencis a donar-li bufetades, no tens un altre remei, eh?
1: Oh, això seria una mica com aterrizar com ho puedas.
2: Totalment, totalment. Que s'acaba formant cua.
0: Sí. Ja m'ho explicaràs, perquè no tens, sí, no tens res per poder-te defensar.
2: Contrólese usted, contrólese! Fam, vinga, vinga, i anar ficant.
0: Saps que n'hi ha una pampara d'aquelles com les de la Covid?
2: Sí, sí. No,
0: i tu... Aquelles pantalles transparents que posaven a les botigues i als jocs...
2: Sí, sí, sí, bueno, mampares d'aquestes.
0: I baixar, sí, sí, i la poguessis posar com fixa,
2: sí,
0: no?
2: Sí, per cert, ja que parlem del Covid, avui us compartia una notícia que em té bastant inquietant, que és el tema del hantavirus aquest, com es diu, Guantalamera, com es diu, hantavirus, que llegíem un article que diu que pot persistir en el líquid seminal anys. Ostres, saps què vull dir? És mala llet, això, no?
0: Sí.
2: Clar. Vull dir, clar, tu imagina't qui estàs que no... Perquè pots transmetre aquest virus que ja veuràs tu, entre l'èbola, el hantavirus... No,
0: lo de l'èbola hi ha un brot, bastant.
2: Sí, sí, ja veu que és molt... Que és molt complicat.
0: És bastant letal. No,
2: és letal, que... és letal, i sobretot que, clar, si va mutant, si va variant, és el risc allà. Vull dir que aquest tema sí que és seriós.
1: Bueno, anem després hi havia l'altre, el norovirus.
2: El norovirus.
1: Que és el que va afectar el creuer.
2: Sí, senyor. Aquest era d'anar-se'n per la pata abajo,
1: exacte.
2: Eh?
1: Exacte. Li diuen norovirus, però és una gastroenteritis.
0: Clar.
2: És veritat. Bàsicament. És veritat. Norovirus sona molt millor, sona noruec.
0: Sona millor,
2: no?
0: Perquè ja sé que te passa amb un creuer, home, que tinguis un virus una manera una mica més...
2: Sí. Diferent, diu,
0: no?
2: Mira, diu, què tal el creuer? Bueno, escala no sé on, tal, i norovirus. Bueno, saps? Bueno, clar, per no dir, no, ens anàvem tots cagant pels passadissos. No és exactament el mateix, és veritat, és cert. A més, clar, tu imagina't, en un creuer, que tot és petitó, o sigui, tot el que serien els camarots... els lavabos, tot és de pin i pont, clar, tu imagina't, vull dir, sortir-se de la tassa és més fàcil,
0: clar,
2: perquè allò es mou, saps? I allà és tot petit i, ostres, ha de ser complicat,
0: sí.
2: Allò de dir, clar, no ho sé, la gent que fa cua pels l'hora de dinar o l'hora de sopar, sí, no? Perquè, clar, allà s'han de... Que a mi sempre, no sé.
0: El tema dels vaixells és molt complicat, eh?
2: Sí, sí, clar.
0: La higiene és molt complicada.
2: No, no, exactament. Sobretot si són escales llargues, no?
0: Ja.
2: Que estan uns quants dies sense tocar terra.
0: Clar, perquè tenen que tenir uns sistemes de desinfecció.
2: Sí, sí. Pensava que anava a dir d'incineració, de cremar gens.
0: Sí, no, clar. El tema de l'orgànic el tenen que posar en unes càpsules.
2: Clar.
0: I clar, si tu estàs, no sé quan, o sigui, uns dies, dos, tres dies que no baixes,
2: sí,
0: amb tanta gent, perquè són mil i pico i 2.000 persones.
2: Ostres.
0: Imagina't la brossa que aquestes persones generen.
2: T'imagines, David, que et fessin el porta a porta també allà?
1: Ostres!
2: Clar.
1: El barco a barco.
2: Barco a barco. Camarot a camarot. I depèn del dia... deixes la bosseta fora del camarot d'orgànic o d'envasos o del que sigui.
0: Clar, perquè el dels lavabos els hi posen un líquid i més o menys va al mar, clar.
2: Sí, sí, que deuen estar els peixos dient... Deuen deixar els peixos... Escolta, però aquest barco que li ha passat que només sí, està aquí aquest gran... Mare meva.
0: Imagina't, no sé si ni com estem tan bé, de veritat.
2: No, perquè el mar és molt gran i pensen, bueno, rai, saps? Però clar, a baix de tot, de baix de tot, ha d'estar la cosa que deu fer angúnia, he d'anar. En fi, fem una petita pausa que tenim moltes més notícies que comentar i de seguida seguim aquí amb més Nits de Ràdio. Fins ara mateix!